Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

L'any 1435, Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes de la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la Cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Sí,
0: no tindrà pèrdua. Sí. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, al fons cinquè, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira càmera i digue-ho.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no? Que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etcètera, i ja anirem veient.
1: Molt bé, doncs com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que per tant és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents,
0: no teniu
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes, ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: perquè,
0: no, no, ho farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat. Vale?
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el Magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement, al fons el Magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Ah, clar. La situació tal i com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya d'Alfons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, Alfons, presoner dels genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner, però durant les setmanes, fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses, i aquí és on les fonts un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran, molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent, un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament, seria alguna cosa així com
1: llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no ho sé, es pot llegir amb eco?
1: Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies. Perfecte. Ui, quin eco.
1: Oh.
0: Uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, si va portar un programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti aquí se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès, i en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia, vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula: Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva, i finalment Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte, de fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès, eh? S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final, però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient, i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que recordem que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà a optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no, un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient mig napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, el 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pululant per Nàpols, i realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, era així com l'heroi del poble, però era francès, però bueno, com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger. Però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos, i sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins, la banca de Florència li donava suport, i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises a la Campània, als Abruços, i ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment, segons qui paga més, no ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: El novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat, i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada, i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per les portes de Troia no, no vol parlar.
1: El Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta.
0: No, gelós no, però li foto canya, li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, i comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. No, és quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer Assassin's Creed 2, l'Hermandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: En Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet, però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquites i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: no
1: bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel el temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota.
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: d'aquell
1: programa.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, tio, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, sí, aquella sí. Biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Si... si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així, sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió A,
1: versió,
0: de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira...
0: Que n'hi ha dues.
1: N'hi ha dues.
0: Val.
1: Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto, dos paletes, uh-huh, napolitans, i aquests dos paletes van revelar a l'Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre, vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Va, ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa que... Jo quan ho vaig descobrir vaig pensar, hòstia, això com un no ho sabia, però llavors buscant informació dic, hòstia, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno.
0: Vale, perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquests

0: Ida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani. I de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Nàpolis Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
1: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que de fet últimament Nàpolis està molt de moda.
0: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpolis Subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
1: L'has fet dos vegades?
0: Sí.
1: Ets un flipat,
0: Sóc un friqui.
1: Molt bé.
0: Sóc un friqui.
1: No, perfecte. Sí, es compleies sí. Tots els requisits.
0: Cultura... Sí.
1: Molt bé, doncs, no, sí, Gaeta, Nàpolis Subterrània, i aneu fent.
0: Ja tens un viatge muntat.
1: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
0: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat, així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
1: Juguem.
0: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
1: Carai, això és digne de pel·lícula.
0: És brutal, no com... és una escena brutal.
1: No entenc brutal. Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
0: No en tinc ni idea, jo crec que no.
1: Tant de bo es faci perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
0: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat, carrer per carrer, plaça per plaça, resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys, vale? Era la seva recompensa que els havia promès: podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit d'una ciutat, el saqueig era descontrolat, vale? Llavors aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols, i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
1: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castell Nuovo, què farà?
0: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià. Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià.

0: havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara al fons té el regne. Sí, al fons ara hi ha el rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale, l'etapa de 1442 a 1458, d'aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el Magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols, vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat, vale? Estem fent un canvi d'època. És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden, vale? Li és igual a tot això. Ell, a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Va, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. Jo crec que és diferent.
1: És un altre caos.
0: Sí, jo crec que, o sigui, bueno, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols està por ahí.
1: Val, bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. Al fons, necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana delle pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí, recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar. perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la Corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno,
1: no. Itàlia no.
0: No, Itàlia no és Mordor. Perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni d'Alfons el Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la Corona d'Aragó el porta Maria Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria Castella. Sí, però mereix.
1: És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquests personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que li podríem,
1: enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem quan acabem, aviam si l'acaba.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit
1: que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella. Ha quedat això dit.
0: Tira, en farà cas.
1: No en farà cas. Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord, que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, bueno, clar, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem passar, no podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pacadins.
1: I cap a dins, i cap a dins. És repulsiu, però jo provo.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més d'aurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira en el cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre pinces, agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar, eh? Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa. Va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no, als papes, bueno, per resumir-ho molt, i Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell angemí, vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el Renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc un altre cop entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el Renaixement. I a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà, vale? Com si fos la relíquia d'un sant, rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No,
0: bon fricot, eh?
1: Bon fricot. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep de modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausias Marc, que Ausias Marc sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Al fons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinoble, i per tant tothom està cagadíssim i diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim, ens respectem les paus, perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I el fons cinquè el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà, i aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina, bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
1: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península Ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet el 1448 Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana del 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell, castell d'Obbo de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó i Sicília i Sardenya sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
0: Això m'ha costat, eh? Això ja...
1: O sigui, Nàpols,
0: sí,
1: ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
0: Això sí.
1: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
0: Val.
1: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. És que t'he vist amb una cara...
0: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja
1: sé,
0: costa a costa.
1: No has pres apunts avui.
0: Avui no he pres apunts. Avui t'estava escoltant atentament.
1: Ai, que bé.
0: Com de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
1: Conclusions superràpides.
0: Vinga, va.
1: És un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara. I la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes que fa Alfons el Magnànim amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
0: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
0: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.5.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: 70s. 70s. Give me the 70s. 70s.
1: This is a time.

0: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serralada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauxa en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada, i per tant en principi en poca quantitat de precipitació. Això demà a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
1: Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. L'Ajuntament demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. L'Ajuntament de Palafolls ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos de protecció oficial del nostre municipi. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que tenint en compte que els fons europeus no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els dels HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la construcció dels pisos sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I en política, Palafolls Som confirma converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista de Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora, que manava llavors al PSC local. Desmenteix així també que l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que en cap d'ells era el del candidat a les eleccions municipals, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra. Però el PSC va fer un comunicat tancant la porta al partit i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern d'Esquerra Republicana. De moment això és tot. Aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia de nou, són les 11. Rosa García és la nova alcaldable del PSC per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig del 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat els mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa García és nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i de Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, detallen que García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han explicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. I com cada dilluns, també a l'informatiu el que fem és repassar els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana, i ara avancem alguns d'ells. Victòria del CD Palafolls a tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada de resultats ha estat dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. Tot i això, destaca el primer equip de tercera catalana, que ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota 6-0 contra l'Arbúcies. Al llarg del dia d'avui també parlarem de futbol sala i de bàsquet, entre altres. Aquestes notícies i moltes més les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 11 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant, per exemple, noves cloendes de final de curs del grup d'adults de la quarta finestra. Aquest cas és el torn de Truita de Família, que podreu veure el pròxim divendres a partir de 8:45 del vespre a Can Florenci.
0: No t'ho perdis.
1: Al marge de tot això, divendres també comença una nova edició del Fem un Glob, organitzat per Glob de Bosc. Divendres a Can Batlle hi haurà taller de còctels a partir de 8:45 del vespre. Després, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Han acabat sopar popular, concert en acústic amb Saint Carles, i finalitzarà la jornada una jam session cap als vols de 11:45 del vespre. Però hi ha més activitats culturals a afegir a l'agenda, entre d'altres, per exemple, per al pròxim dissabte, l'exhibició del Club Muay Thai Palafolls a partir de 9:00 del matí a la pista exterior del Palauet, o també la visita guiada per Palafolls que organitza el Consell d'Infants. El punt de trobada serà 11:15 del matí al MIT, al Música i Dansa. I encara un parell de propostes més a afegir a l'agenda d'aquest cap de setmana. Dissabte continua el cicle Escena 9, serà a partir de 7:00 de la tarda al Teatre de Palafolls, en aquest cas amb música Tenderete en Azul. L'entrada serà lliure fins a complir aforament.
0: No t'ho perdis.
1: I la quarta finestra també presenta la mostra de cloendes, tant infantil com juvenil, sorbets de teatre al Teatre de Palafolls a partir de 6:00 de la tarda. Seguim i anem ara fins a Malgrat de Mar. Agafant l'agenda d'aquest municipi, destacarem demà els contes menuts a la Biblioteca La Cooperativa. Serà a partir de 6:15 de la tarda i porta per títol En Cuc i la Cuca, a càrrec de Montmàs. Sense oblidar també que la Biblioteca La Cooperativa organitza el pròxim 14 de maig a 6:00 de la tarda la trobada del Club de Lectura Juvenil, o que dissabte hi haurà la jornada solidària a Can Campassol amb diferents activitats que començaran a 11:00 del matí. Anem fins al municipi de Pineda. Dijous comptarem amb Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou, la unió d'un trencaclosques a càrrec d'Elisabet Santiago, autora del llibre i mestra d'educació infantil. La proposta començarà a 6:15 de la tarda. Si anem fins al municipi de Calella, també apuntarem a l'agenda per demà a 6:00 de la tarda i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la xerrada sobre alimentació i càncer a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim la nostra ruta, destacarem que avui dilluns Tordera està de festa. És Sant Ponç amb diferents activitats durant tota la jornada a la mateixa ermita. A part d'això, hi afegirem una activitat més al municipi de Tordera.

0: Tordera, i és que demà dimarts hi ha club de lectura amb l'autora de La Gran Família, un club de lectura amb l'escriptora Antònia Carré Pons, un acte obert a tothom a la biblioteca que començarà a 6:45 de la tarda. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà passat es celebra la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport. Serà la ciutat esportiva entre les 9 i les 4 de la tarda. A part, també afegirem sessió del cicle Gaudí de Cinema en català. Aquest dijous es projectarà la pel·lícula Cirat. Serà al Teatre de Blanes a les 8 del vespre.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Bon dia, són les 12. El cap de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat a l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del CAP passaran a integrar l'atenció a la seguretat a la salut sexual i efectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actuació del model respon a un canvi a les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per això es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris del CAP per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar així una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot Catalunya. Podeu, com sempre, consultar aquesta notícia al nostre web, que ja està disponible, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes... Ràdio Palafolls, el 107.7 FM. Soy aquel...

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit després que s'obrissin noves línies de finançament. L'ajuda inicial va ser de 964.500 euros, una xifra rebaixada lleugerament per l'ajust de la superfície final dels pisos, que han passat de 70 a 68,9 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en el projecte. S'espera que les obres estiguin totalment enllestides a finals d'aquest mes de maig.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. Entre altres, parlarem de salut, i és que el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual, és a dir, ITS, a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria del CAP local. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport de referents clínics territorials. L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030. També tractarem diversos temes polítics. Entre altres, Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada afirma que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldables, cap dels quals era Joan Vila. Tot i l'oferta del Palafolls Som al novembre de sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I també avui parlarem d'alcaldables, en aquest cas també del PSC, perquè Rosa Maria García és escollida oficialment com a candidata del partit per les eleccions de l'any vinent. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García va defensar una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans de Palafolls. I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas de les victòries destacades del Club Deportivo Palafolls, també dels futbols clubs a la Sant Lluís i també del Palafolls en una jornada intensa en bàsquet. Entre altres, el primer equip del CD Palafolls es va imposar per 2-1 al gironès Sàbat a Tercera Catalana. En futbol sala van aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riudellots en la divisió d'honor, mentre també que l'Infantil A va protagonitzar la golejada de la jornada amb un 2-7 a Molins de Rei. I pel que fa al temps, aquesta tarda serà un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions. Els vents seran moderats, força 3-5 de component sud-oest al centre i sud de la comarca, mentre que el Maresme nord bufarà de component sud i sud-est fluix. Mar en estat de maró amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls avui el dia serà assolellat, amb temperatures màximes i mínimes que es mantindran entre els 24 i els 13 graus, respectivament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest dilluns 11 de maig. I ho fem parlant dels pisos de protecció oficial, perquè l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros per continuar amb la seva construcció. L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels HPO. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment seran de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projecte com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una nova ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per
tal que els fons propis que l'Ajuntament ha de portar per la construcció sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també sol·licitin aquests ajuts. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafoll rebi aquesta injecció extra de diners. Perquè fa l'evolució de les obres als pisos, recordem que han d'estar acabats a finals de maig. Actualment ja s'està treballant en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I avui hem de parlar de salut perquè s'ha conegut que, entre altres, el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir de 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del consultori local passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. És per això que reforçarà la figura dels referents clínics territorials, que són professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris del CAP, entre altres el CAP de Palafolls, per agilitzar la detecció i els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot el país. I avui parlem de política. Entre altres qüestions, Palafolls Som ha confirmat converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra Republicana. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista a Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció de censura s'hauria ha fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor a membres de la gestora que manava llavors el PSC local. Desmenteix així també a l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per, segons diu, respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que cap d'ells era el candidat a les eleccions municipals, és a dir, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra, però el PSC va fer un comunicat tancant la porta a Palafolls Som i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern republicà. No deixem de banda la política ni tampoc el PSC perquè avui s'ha conegut que Rosa García és la nova alcaldable del partit per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig de 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa Maria García, nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri de Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la mateixa candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats
necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han indicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. És moment ara, com cada dilluns, de parlar d'esports. Entre altres, victòria del CD Palafolls a la tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada ha sigut de resultats dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El primer equip de tercera catalana ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota per 6-0 contra l'Arbúcies. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís ha viscut una jornada de competició molt intensa amb un balanç majoritàriament positiu pels seus equips. A la divisió d'honor catalana, el primer equip de l'entitat va aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riu de Llots per un ajustat 0-1. Pel que fa a les categories formatives de màxim nivell, l'infantil va protagonitzar la golejada de la jornada en vèncer 2-7 al Molins, mentre que el juvenil A i l'Alavià van sumar un punt cadascun en dos partits al Palauet, que van acabar en empat 5-5 contra el Caldes i 4-4 contra el Sant Andreu, respectivament. Altres resultats destacats inclouen el triomf de l'Alavi B per un contundent 0-7 a Lloret, la victòria del juvenil C a quart per 1-2 i l'empat del juvenil B a la pista del Ripollet 3-3. La creu de la jornada, però, va ser pel Palafolls B, que va caure derrotat 6-4 a la seva visita als joves de Vidreres. Pel que fa al bàsquet, va ser també una jornada de contrastos pel CB Palafolls en els seus diferents compromisos. El gran protagonista va ser el Sènior A, que a la seva visita a la pista del bàsquet Vall del Terri va sumar una victòria de mèrit per 44-61 dins la tercera territorial. Per contra, el Sènior B va patir una derrota contundent, 80-43, contra l'Atlètic Sile, encara en la mateixa categoria. Finalment, en les categories base, l'equip júnior masculí de promoció no va poder fer front a l'Unió Girona amb Maristes Blanc, tancant el marcador amb un resultat de 40-60 a favor dels gironins.

Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment d'obrir la nostra hemeroteca per repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, un accident múltiple a la C32 a l'antic peatge de Santa Susana va deixar dues dones ferides. Aquell matí, a primera hora, pels vols de les 8, diversos cotxes es van veure implicats en un accident passat al peatge de la C32 a Santa Susana. Segons fonts del Servei d'Emergències, va haver de traslladar dues dones en estat menys greu, una a l'Hospital de Calella i l'altra a Can Ruti. En total es van desplegar 3 dotacions del SEM i diverses patrulles de Mossos d'Esquadra que van tallar i redirigir el trànsit. En aquell moment de la notícia, la circulació ja estava restablerta a la zona. El 2021, en plena pandèmia, la restauració esperava una millora de la situació amb les noves mesures. La finalització de l'estat d'alarma i la conseqüent fi del toc de queda nocturn coincidia aquell mateix dia amb un nou relaxament de les mesures que restringien horaris en l'àmbit de la restauració. Des d'aquell mateix 11 de maig, els restaurants podien servir una altra vegada sopars, en aquell cas fins a les 11 de la nit, i això suposava que a Palafolls alguns establiments tornessin a obrir després de molts mesos tancats. Era el cas del Lloc Nou, restaurant a tocar de la carretera, i que durant tots aquells mesos va haver de fer malabars per intentar adaptar-se a les restriccions i poder obrir. I finalment, el 2016, fa 10 anys, la policia vigilaria la feina dels escombriaires de Malgrat de Mar per evitar noves agressions. Aquell mateix cap de setmana, la policia local de Malgrat seguiria de prop la tasca de neteja dels carrers a la matinada. Ho van fer per evitar que es poguessin repetir agressions com la que es va patir la setmana anterior, a primera hora, quan un operari de l'empresa Coptàlia, que estava escombrant la zona del carrer Esteve, va ser agredit. Al consistori malgratenc, la policia i l'empresa es van reunir aquella setmana per intentar reforçar la seguretat del servei amb petites actuacions. Fos com fos, l'alcalde de Malgrat, en aquell moment, Joan Mercader, va assegurar que l'agressió havia estat un fet aïllat.

0: Ara, com sempre, en els informatius d'aquesta casa, el que fem és connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi, què ens proposes avui?
1: Hola, Melina. Aquest divendres tindrem l'oportunitat de compartir de nou una estoneta amb Glob de Bosc, perquè arriba una nova edició del Fem un Glob. Serà el vespre al local jove de Can Vall amb diferents propostes. Començaran amb un taller de còctels que es farà a 7:45 del vespre. Però tot seguit tindrem la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Seguirà un sopar popular i diferents concerts, per exemple, un en acústic a Vicent Carles i una jam session organitzada per l'eixida jove del local jove de Can Vall. Això serà a partir de 11:15 del vespre. Totes les propostes les trobeu resumides a través de l'Instagram d'aquesta entitat palafollenca.
0: Gràcies, Jordi.

0: I després de conèixer aquesta proposta cultural amb en Jordi, el que hem de saber és quina és la previsió meteorològica que s'espera per la jornada d'avui. I per això tenim el nostre company en Quim Serra preparat per donar-nos tots els detalls. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures, doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauxa en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada, i per tant, en principi, poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable, amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord, que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem, com sempre, l'informatiu d'avui, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit. Ho han fet després que s'obrissin noves línies de finançament. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en aquest projecte. I davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria dels CAPs, entre ells el CAP de Palafolls. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport dels referents clínics territorials. També hem parlat avui de política, perquè Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada ha afirmat que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes. Tot i l'oferta de Palafolls Som al novembre per sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment, el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I entre altres qüestions també polítiques, hem sabut qui serà l'alcaldable pel que fa a les eleccions del 2027. En aquest cas, Rosa Maria García l'han escollida oficialment com a candidata del PSC per les pròximes eleccions. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata vinculada al barri Sant Lluís ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García ha defensat una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans. I com cada dilluns en esports, hem repassat els resultats de les jornades d'aquest cap de setmana. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Arriba al racó de la cultura a Ràdio Palafolls, és a dir, al Palafolls en xarxa, renovant totes les agendes per apropar-te a també totes aquestes activitats culturals que passen a Palafolls i Rodalies aquesta setmana. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, avui dilluns, si fem una miqueta de sumari del que trobareu aquests minuts al Palafolls en xarxa, dir-vos que sí, farem agenda cultural, però com cada dilluns també ens toca utilitzar la màquina del temps i mirar que cap enrere, parlarem d'història, història local, amb en Xavier Salicru. Ho farem avui parlant del terme del castell i com ha anat canviant al llarg dels anys i dels segles. Una xerrada que, de fet, després podreu consultar a través de les nostres xarxes socials ja a partir d'aquest mateix vespre. I a la segona part del programa anirem fins a Pineda. Aquest cap de setmana comencen les diferents cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle i comencen a dalt de tot amb dos musicals, Rent i el vol de l'home ocell. Ens ho explicarà la seva directora, l'Aina Rite, la directora d'aquests dos espectacles, que avui serà amb nosaltres, doncs, per parlar una miqueta de teatre i com s'aprèn utilitzant el teatre com a eina educativa. Tot plegat en aquest Palafolls en xarxa que comença just ara amb la xarxa cultural de l'11 de maig. Benvinguts, benvingudes, comencem.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem el nostre municipi a Palafolls, doncs mira, també parlant de teatre, perquè la quarta finestra segueix amb els espectacles de final de curs dels adults. Ja sabeu que tenen dos grups d'adults. Aquest cap de setmana és el torn de l'altre grup d'adults. Aquest pròxim divendres, de fet, estrenen Truita de Família. Serà, doncs, a Can Florenci a partir de 8:45 del vespre. Les entrades, com sempre, utilitzant el link que trobareu a l'Instagram de la mateixa entitat. Del nostre municipi també destacarem que divendres hi ha una nova edició del Fem un Glob organitzat per Glob de Bosc a Can Batlle a partir de 8:45 del vespre. Les propostes començaran amb un taller de còctels, després hi haurà la proclamació dels premis del tercer grup literari, seguirà un sopar popular amb servei de barra, concert en acústic amb Essent Carles i al finalitzar jam session organitzada per l'eixida local jove. Una proposta que trobareu detallada a través del seu Instagram i que aquesta setmana també ens explicaran aquí mateix al Palafolls en xarxa. Més enllà, destacarem per dissabte l'exhibició del Club Muay Thai Palafolls, que es farà a partir de 9:00 del matí a la pista exterior del Palauet. Això, com dèiem, dissabte, o dissabte també, la visita guiada per Palafolls organitzat per el Consell d'Infants del nostre municipi. Les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. I el punt de trobada dissabte serà 10:45 del matí a la plaça Major de Palafolls. Continua també el cicle de teatre Escena Nou, al Teatre de Palafolls. Aquest dissabte a les 7 de la tarda és el torn de la bona música amb Tenderete en el Azul. Una proposta, com sempre, gratuïta amb, doncs, obertura limitada, amb aforament limitat. I el diumenge tornem a parlar de la quarta finestra perquè el grup infantil i juvenil presenten Sorbets de Teatre. Serà a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Seguim parlant de més activitats culturals, deixem Palafolls i ens centrem en les propostes de Malgrat de Mar, en concret de la Biblioteca La Cooperativa. Tot just demà hi ha contes menuts. Serà a partir de 6:15 de la tarda, amb la participació de Montmas, que presenta en Cuc i la Cuca, com sempre, amb participació gratuïta i no cal inscripció prèvia. Sense oblidar també que la biblioteca organitza per al pròxim 14 de maig una nova sessió del Club de Lectura Juvenil. En teniu tota la informació al taulell principal de la Biblioteca Malgratenca. I de cara a aquest cap de setmana, un apunt. Destacar per dissabte una nova edició de la Jornada Solidària a Can Campassol, amb diferents entitats que participen d'aquesta jornada solidària, que començarà a 11:00 del matí amb la Cercavila, amb la colla de geganters de Malgrat de Mar, des de les Peixateries Velles. Després també hi ha activitats infantils a càrrec de l'agrupació Escolta i Guia Sant Nicolau. A 12:15 hi haurà espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes, al migdia el vermut solidari, a les 5 de la tarda desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. També durant tot el dia, recordem-ho, es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Passem un momentet per Pineda, seguint fent la nostra agenda, destacar per dijous una hora del conte, en aquest cas seràs a la Biblioteca de Poble Nou, la unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, autora del llibre i mestra d'educació infantil, una història que s'explicarà per nens i nenes a partir de 4 anys a la Biblioteca de Poble Nou a 6:15 de la tarda. Si ens centrem també amb les activitats de l'agenda al municipi de Calella, destacar per demà a la tarda, a partir de 6:00, i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, la xerrada sobre alimentació i càncer. Serà càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, organitzada per la mateixa biblioteca. I dimecres haurem de destacar que a la plaça de l'Ajuntament, entre 9:00 i 12:00 del migdia, hi haurà activitat coordinada d'impuls de la llengua catalana de l'Escola La Minerva, l'Escola El Far i l'Institut Bisbe Sivilla. Hi participen els alumnes de 6è de primària i de 1er d'ESO, organitzat per als mateixos instituts i escoles mencionades. Anem ara fins al municipi de Tordera, que de fet avui viu en jornada festiva, ja que és l'aplec de Sant Ponç. A la mateixa ermita de Sant Ponç hi haurà les activitats tradicionals, però més enllà apuntarem també per demà a la Biblioteca de Tordera el Club de Lectura amb l'autora La Gran Família, un club de lectura amb l'escriptora Antònia Carré Pons, un acte obert a tothom i en format gratuït.

0: Les entrades, com sempre, si les voleu aconseguir anticipades, les podeu trobar a www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera, deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Com cada dilluns és el torn de fer el nostre particular viatge en el temps, sempre guiats per un guia de luxe, qui en sap tot, o gairebé tot, va, diguem-ho així, del passat de Palafolls. Xavier Salicru, molt bona tarda, benvingut.
1: Molt bona tarda, Jordi.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Un capítol més d'aquesta secció d'història que, com sempre, fem un cop a la setmana, cada dilluns, i que aprofito per recordar que després també podreu recuperar a l'apartat dels podcasts de Ràdio Palafolls, a la nostra pàgina web. Avui parlant del terme del castell de Palafolls, Xavi.
1: Sí, Jordi, parlarem del terme del castell de Palafolls, perquè moltes vegades en fem referència i potser no hem explicat exactament què és això del terme del castell de Palafolls, que era, no, per dir-ho així, resumit, aquella jurisdicció senyorial d'on vam dependre, doncs, gran part de la nostra història, no?
0: Per tant, parlem de terreny, parlem de cases, parlem de poder, en quins termes hem de parlar?
1: Sí, de poder, de territori, és a dir, dues. El terme del castell de Palafolls, el que és una jurisdicció, per tant, una jurisdicció civil, que sota, en el nostre cas, estava sota el senyor del castell, el titular del castell, el senyor de Palafolls, que al llarg de la història veurem que han sigut diferents famílies, no només els Palafolls, sinó d'altres famílies, doncs ells eren els propietaris d'aquest terme, no? Del territori en si, i tenien tots els drets, no?
0: És important, doncs, marcar el punt d'inici. On comença tota aquesta explicació, Xavi?
1: Mira, el punt d'inici se situa en una cosa molt simple, no? Allà tot insituat al castell ha estat sempre una talaia que el que volia el que feia era controlar una línia de penetració cap a l'interior, no? Cap al rere país, que era el riu Tordera, no? El riu Tordera, a part de ser un curs on baixa l'aigua, acabava sent, no, com una bretxa obert al territori on es podia més fàcilment que a través de muntanyes, si no en trobés cap a dintre. Doncs l'origen del nostre terme del castell de Palafolls és en allà. A partir del turó del castell s'instal·la al segle X, ja en tenim notícies, una petita torre que no sabem qui la va construir, perquè exactament el moment aquell zero d'aquesta torre no la coneixem, però sí que va estar ja de seguida en mans dels Assegudes. Els Assegudes era una família antiga, nobiliària, que eren els propietaris del terme del castell de Montpalau, si el situem, és aquest castell que en queden molt poques coses a sobre de Pineda. Era un terme ja dels seus orígens. Això ens en situem, tota aquesta història podem dir que comença amb la reconquesta dels francs, quan els francs van entrant i van baixant i van expulsar els musulmans, mm-hmm. I aquesta zona nostra entre el 785 i el 800 és quan els francs arriben, organitzen el territori, i nosaltres quedem dintre emmarcats dintre del que és el comtat de Girona i bisbat de Girona, també l'aspecte civil i l'aspecte
0: amb el poder que tenia l'església, precisament en aquella època
1: important. Mm-hmm. Doncs el terme del castell de Montpalau era l'extrem d'aquest comtat de Girona que arribava fins a la riera Torrembó, que és a l'alçada d'Arenys i de Caldes d'Estrac. Doncs tota aquesta part última, no?, aquesta part del comtat de Girona, el formava el terme del castell de Montpalau. La família Sesagudes, el per què no el sabem massa bé, però hi ha un moment, a finals del segle XI, que instal·len en aquesta torre originària, que era una torre per control d'aquest extrem del seu territori, mm-hmm. Doncs hi instal·len una branca de la família, una filla. I a partir d'aquí es forma el terme del castell de Palafolls. Estem parlant del segle XI, ja el tenim estructurat, ja trobem a la documentació tot aquest territori, aquesta jurisdicció civil, no?, que ja s'estructura com una unitat política, no? I és aquest l'origen.
0: Tot i que això, aquest poder entenc que creixerà, estem just a l'inici de tota aquesta història, i al principi ens has comentat, Xavi, que estem parlant, si ens fixem en el castell, en una petita torre, per tant, no ho sé, poder m'equivoco, però això ha d'anar creixent, no?
1: Aquesta torre, el que és en origen, és simplement un punt, una força, no?, prefeudal per vigilar el territori. Quan la família Sesaguda cedeix una part del seu terme del castell, en aquest cas va ser una filla, la Gisla, i en el seu marit, en Bernat Gasfred, clar, no només els hi cedeixen perquè s'instal·lin

0: aquella torre, sinó que això va junt amb tot un territori que ja sembla ser que abans de que s'instal·lessin la Gisla i el seu marit, que avancem-ho, aquesta gent eren Cesagudes, però a partir de que s'instal·len aquí inicien una nisaga nova que s'anomenen Palafolls. Els fills d'aquesta parella ja seran els Palafolls, es cognominaran Palafolls.
1: Ja en són a més, eh?
0: Doncs quan abans de la sessió hi ha com una subdivisió, hi ha un terreny estructurat, no?, que és aquest terme del castell de Palafolls, i clar, no hem dit quin territori abastava tot això, no? I és un territori que anava tot des de la riera de Santa Susana, si ho tenim present. Santa Susana el travessa per mig de la vall, hi ha una riera, doncs des d'allà, si avancem cap a l'est, arribarem fins a la, més enllà del riu Tordera, fins a la riera que és coneguda com a Sauguer, arran de les muralles de Blanes. És aquella, ara la riera està tapada, potser sí. No, els més joves això no ho recorden, però és a l'alçada de Sa Palomera. No? Fins allà arribava el terme del castell, llavors abastava des del mar, des de la línia del mar, fins a la batllia o al terme de Tordera. Tota aquesta zona va ser originàriament el terme del castell, llavors es modificarà una mica amb el temps, però originàriament és aquest, tot aquest territori. I una cosa important, que potser la gent ara no se n'ha donat compte, com hem explicat, no sempre ara, en època més moderna i contemporània, veiem sempre el riu com una frontera, no? Amb el temps ha estat...
1: Ara, ens parles molt de fronteres naturals, no? Hem parlat de rieres, hem parlat de rius, de turons, per tant, ens adequàvem una miqueta al territori que hi havia, no?
0: Però això ens explica una mica la casuística del riu Tordera. El riu Tordera, ara el tenim encapsulat, no? Ara el riu se'n parla molt, no? Ara, actualment, del futur de tot l'entorn del riu, però el tenim encapsulat com un canaló, però això no havia sigut, històricament no era així. El riu Tordera, quan arribava a la última zona del riu, no, a la part baixa, el riu es movia segons les rierades, desplaçava més cap a la dreta, desplaçava més cap a l'esquerra, per tant mai va ser vist com una frontera fixa i no es va establir mai per això, i per això va ser una riera fixa, era aquesta, la riera de Sauguer, que això sí que era una cosa que no es movia, no? Uh-huh. Per tant, aquella frontera que veiem sempre ara com a límit municipal o límit provincial, doncs això en la nostra història, la majoria de la nostra història, de la majoria d'anys, no ha estat així, no? Per la casuística del riu, sobretot, eh?
1: Entenc que aquí sí que podem anar contemplant un augment de poder amb el canvi de Cesagudes a Palafolls. Aquí ja comença, no sé com dir-t'ho, el creixement de poder d'aquest territori del castell.
0: Clar, a partir de que aquesta família s'instaura aquí, com a família, doncs es van situant al territori, van creixent com a família, no? Comencen a vestir aquest gran castell que serà, no?, fins al segle XIV, que es mantenen els Palafolls, i ells, quan els inicis del terme, és un terme molt rural. Pensa que al principi només fins al segle XII, finals del XII-XIII, no documentem un petit nucli, i estem parlant del petit nucli de Sant Genís. Va ser la resta del terme del castell de Palafolls eren masies. Per tant, a mesura que va evolucionant el temps, els senyors de Palafolls el que volen fer és començar a tenir nuclis importants, perquè si tenen agrupació de població, però això els portarà més riquesa, més gent que treballa. Si la gent treballa, doncs tenen beneficis. Ells, hi ha un moment important al segle XIV, ja la família Palafolls ja és la gran família dels Palafolls, abans de la davallada que fan de cop, que marxen del territori, ells inicien aquest procés d'otorgar franquícies a lo que és ara el Malgrat, la que ells van anomenar la Vila Nova de Palafolls.
1: Sí.
0: També van intentar iniciar a la platja de Sabanell, a la zona de Blanes, entre el riu Tordera i Blanes. Allà també intenten fer una ciutat, aquesta, una vila, però no els acaba funcionant, però la de Malgrat sabem que ha funcionat, no?, perquè ha arribat fins a dia d'avui, no? Mm-hmm. I ben gran que és. El segle XIV és important, i és important perquè, tot i que ells intenten donar-li vida en el seu terme, acaben desistint d'aquesta empresa i acaben marxant, i és un moment important del terme.
1: Imaginem-nos el poder també, ara estava pensant, Xavi, m'has situat fins a arribar a Sa Palomera de Blanes, teníem també el que ara coneixem, Malgrat de Mar, com a Vilanova de Palafolls, per tant el poder a nivell terreny de la família era important, eh? O sigui, estem parlant d'un tros de terreny, ostres, molt ample.
0: Sí, a un terreny i sobretot consolidat al llarg dels temps, no? Però una cosa que ens assolirà potser més endavant com avancem en el temps, i és que els Cesagudes, una de les branques dels Cesagudes, acaben sortint els vescomtes de Cabrera. I els Palafolls, el seu gran rival, van estar sempre els vescomtes de Cabrera, i quan els Palafolls creixen, creixen com a senyors, no? Perquè acompanyen els comtes reis a les conquestes de Mallorca i cap a València, però el seu territori no pot créixer perquè estan envoltats pels vescomtes de Cabrera. I els vescomtes de Cabrera, ja des del principi, perquè no ho hem dit, però els Palafolls no tenien el ple domini del seu terme. Ells tenien el que es coneixia com a la baixa jurisdicció. Eren els senyors de Palafolls, però només tenien la baixa jurisdicció. I per fer un senyor ple has de tenir la baixa i l'alta. I l'alta la tenien, que els havien donat ja als comtes de Barcelona, en els vescomtes de Cabrera. Per tant, els vescomtes de Cabrera sempre van tenir a l'ull fixat en el terme del castell, que era d'aquests cosins llunyans.
1: I aquesta mena de competició, eh?
0: I això condicionarà el futur del terme, no?
1: Com avança tota aquesta història?
0: Doncs mira, diem que el segle XIV és important, perquè el segle XIV el terme del castell, amb tots el territori en si, amb tots els seus drets, és venut als senyors de Palafolls i deixen marxar per poder créixer, se'n van a terres de frontera cap a l'Aragó i arriben el rei compra, els hi compra, ja és una operació negociada, els hi compren els Palafolls ho venen al rei i el rei ho acaba venent en els vescomtes de Cabrera. Mm-hmm. Per tant,
1: obligats a marxar els Palafolls?
0: Bueno, obligats no, ho decideixen, una mica forçats, i acaben marxant, i allà on van, doncs, acaben triomfant, eh? Allà, uh-huh, com a senyors van creixent, no?
1: Uh-huh. I aquí acaba la història del terreny que envolta el castell de Palafolls?
0: No, el terreny es manté de moment tal qual com el seu origen, amb aquests límits que hem definit. Els Cabrers, ja em deia un moment, no?, tenen les seves pujades i baixades, i al segle XVI, que tornen a venir canvis importants, els Cabrers s'ho venen tot, també. Es venen tot el terme, el territori, amb tots els drets. I els acaba comprant una família que en aquell moment estava de pujada, que eren els Montcada, que eren comtes d'Aitona, que de seguida es convertiran en marquesos d'Aitona, per tant, una família que estava pujant.
1: Benestant.
0: I aquí hi ha un moment important, que hi ha canvis en aquest territori del terme del castell. No som en època moderna allà, i com que ells havien comprat totes les possessions dels Cabrera, Blanes era possessió dels Cabrera, i ells decideixen reorganitzar aquell territori. I el 1601 estableixen com a frontera del terme del castell de Palafolls amb la vila i terme de Blanes en el riu Tordera. Per tant, tant a nivell, i també això va compaginat des del bisbat. També el bisbat també mou els seus límits. Mm-hmm. Per tant, perdem la jurisdicció civil i alhora la jurisdicció parroquial, perquè recordem que la gran part del terme del castell havia estat ja dels seus orígens com a de la parròquia de Sant Genís, doncs tota aquella part, no, del riu cap a Blanes es perd a favor de Blanes, bàsicament per unes raons senzilles, perquè com eren els mateixos senyors, els senyors no els hi variava res, el bisbat de Girona seguia tenint-ho tot, però sí que en la documentació apareixen sempre moltes queixes de que a vegades en èpoques de pluges a tot aquell veïnat de l'altra banda li costava arribar cap a la seva seu, no?
1: Aquí la cosa ja va de baixada, Xavi? I ja ens estem acostant una miqueta a la decadència, una miqueta.
0: Sí, doncs ho dius, la decadència, perquè a partir del 17 és quan documentem que el castell queda abandonat, hem perdut un tros, i també una cosa important que no hem dit és que quan els Palafolls marxen del castell deixa de ser aquell centre tan important que era, segueixen cobrant tots els drets que tenien, però és una cosa important, i és que els senyors del castell ja no viuen al castell, ja són, mm-hmm, més lluny, no? Els Cabrera ja tenen molts interessos lluny d'aquí, terres de Sicília, els Montcada també tenen terres arreu de tota la corona espanyola, i per herència, a més, si avancem en el temps, això passa als ducs de Medinaceli. Els ducs de Medinaceli tenien el seu centre neuràlgic ja cap a terres del sud de la península.
1: Ja no,
0: per tant,
1: aquí
0: cada cop queda més lluny. Però una cosa important, sempre se segueixen pagant els drets. Qui és el titular segueix cobrant els drets de... Vull dir que per lluny que estiguin, i potser n'hi havia titulars que no havien passat mai pel seu castell de Palafolls, era el seu terme, però els drets, els seus representants, els seguien cobrant, no? Per tant, l'estructura de aquella jurisdicció seguia funcionant plenament, no?
1: Déu-n'hi-do, hem fet un viatge en el temps llarg, amb el pas dels segles. No sé si podíem avançar una miqueta més o...
0: Bé, bueno, més que avançar, bueno, les jurisdiccions senyorials acaben amb el segle XIX, a partir de la Constitució de Cádiz, bueno, hi ha d'alguns paraments i arrencades, però a partir de principis del XIX van desapareixent. Però potser una cosa important, també hi ha una cosa que acaba estructurant el futur d'aquest terme del castell, i és que al llarg del temps van apareixent dins del terme tres, el que es coneix com a tres universitats. Les universitats eren una mica com l'agrupació dels ciutadans, que el senyor els reconeixia uns drets de representar davant del senyor i d'organitzar-se, i se'n formen tres d'universitats. Originalment només hi havia la de Sant Genís, no, perquè hi ha petit nucli agrupats a l'entorn de la parròquia. Llavors apareix la de Malgrat, el creació d'un nucli, doncs s'organitzen aquells veïns, i també apareix la de Sant Joan. Tres universitats, la Universitat de la Parròquia de Sant Genís, la Universitat de la Vilanova i la Universitat, que de fet aquesta era coneguda com el Comú de Santa Susana, és important perquè l'evolució en època contemporània, al segle XIX, quan desapareixen tota aquesta jurisdicció senyorial, no? Per tant, el terme com a unitat política desapareix, aquestes tres universitats esdevenen els tres municipis que tenim actuals en el territori pròxim, que és el municipi de Santa Susana, el municipi de Malgrat i el municipi de Palafolls, que seria aquesta evolució de la Universitat de la Parròquia de Sant Genís, no?
1: Déu-n'hi-do, com dèiem, un viatge llarg en el temps que hem conegut a través de la mirada del castell sempre imponent del nostre municipi. Xavi, ho hem de deixar aquí. Gràcies avui per ser amb nosaltres. La setmana que ve, dilluns que ve, més història. Gràcies.
0: Doncs vinga, gràcies, Jordi.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Sabem que el Palafolls en xarxa ens agrada molt de parlar de teatre, i si parlem de teatre de proximitat, i si parlem d'aprendre a fer teatre, doncs escolta, tots els ingredients sobre la taula avui per parlar de les primeres cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres són musicals, i la seva directora, l'Aina Rite, és avui amb nosaltres per explicar-nos-ho. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
2: Destacàvem precisament que al pròxim cap de setmana, el dissabte i el diumenge, el que hi haurà són diferents cloendes. Les primeres són musicals, com dèiem, Rent i El vol de la Mocell.
3: Sí, exacte. Tenim la pressió d'obrir aquesta temporada de cloendes, que passen com 12 grups, moltes obres de teatre, de nens de diferents edats, perquè venen, després hi haurà les nens que tenen 8 anyets, però comencem nosaltres, que són joves que van a primer i segon de batxillerat i que fan teatre musical, que venen a l'Escola de Teatre, un grup de teatre musical. Els hem dividit en dues propostes perquè és un grup que ha anat creixent, el vam crear fa 2 anys perquè els mateixos nens i nenes demanaven seguir amb nosaltres, demanaven seguir formant-se al teatre musical. L'any passat teníem 9-10 alumnes, potser aquest any són 30. Els hem tingut que separar en dos grups, hi ha dues propostes diferents i comparteixen cap de setmana.
2: Amb tot això, el que comporta que, tu ens has dit, batxillerat, amb tota l'època d'exàmens i estudis, que ja comença a ser seriós. També, com ens deies, teatre musical, que no és tan senzill, perquè, òbviament, dins del teatre hi ha moltes facetes, però aquí es canta, es balla, s'actua, i tot ha de quedar bé i hem de respirar correctament perquè
3: exacte,
2: no es noti. Sí. Per tant, entenc que aquí és, com es diu en castellana, rizando el rizo, no?
3: Sí, sí. Ha sigut un any on tot això s'ha notat. Els exàmens, la gent que començava a batxillerat, amb una pressió a sobre molt gran, que em deia, ostres, deixa'ns marxar abans, que hem d'estudiar. La gent de segon amb la CLE a sobre. De fet, hem adelantat la cloenda perquè acabin aviat, acabin ja i puguin dedicar-se a estudiar la CLE, que els hi ve en seguida. Ha sigut un any on s'ha notat tot això, sí, però és bastant sacrificat, és un grup sacrificat perquè és cada setmana, no pots faltar perquè perjudiques els teus companys, perjudiques a l'obra en si, perjudiques el projecte. Aleshores, ells han tingut com la pressió de venir, la pressió d'aprendre, la pressió de cantar, ballar, d'aprendre's, de repassar a casa les còrios, i a part de no deixar les seves obligacions primeres, que òbviament és l'estudi, els deures, els exàmens. Suma-li, que després hi ha nens que fan bàsquet, que fan futbol,
2: altres activitats extraescolars
3: vàries, totalment, patinatges i de tot, vull dir que són nens que realment jo els veig i penso, no sé com podeu.
2: Per això des de la mateixa escola ho feu bé, perquè no perdeu també la visió d'ensenyar, no? Que de fet per això és una escola, és ensenyar a fer teatre, que toquin també diferents pals, diferents facetes, perquè llavors en un futur, si volen dedicar-se al món del teatre, sàpiguen una miqueta per on anar. M'agradaria parlar d'aquests dos musicals, Aina, perquè són totalment diferents. Si comencem per Rent, per exemple, un musical molt comercial, tots tenim la mítica cançó al cap, però Rent va molt més enllà, no? Com heu treballat aquesta projecció?
3: Doncs jo els hi vaig plantejar, primer, de fer una adaptació, un text molt adaptat, perquè crec que per edat hi havia coses que, òbviament, ho coneixien, però se'ls hi escapava. Ho hem adaptat, hem tret molts números musicals, perquè és un musical que pràcticament tot és cantat, no hi ha gairebé text. Aleshores vam fer molta part en text i hem deixat els números musicals, que m'han semblat com més xulos de treballar per ells, i neix d'aquí, a partir de l'adaptació, i d'explicar-los, mireu, aquesta obra va néixer en un moment de reivindicació i amb un objectiu de reivindicació, i per molt que potser no compartiu els
2: depèn de quin personatge o actituds,
3: exacte,
2: no, suposo,
3: no compartiu, depèn de quina cosa amb el personatge o amb el projecte en si, segur que hi ha coses que podem reivindicar com a grup. I de fet, no cal anar molt lluny, perquè són joves, però el problema de l'habitatge l'han escoltat i l'estan
2: recent,
3: visquent, i sembla, hi ha moltes parts de l'obra de teatre que estan parlant d'això i penso, de veritat, que això va passar fa no sé quants anys perquè estem en el mateix punt, estem en el mateix punt. Vull dir, ells, hi ha tota una cançó de que s'estan ahogando con el alquiler, que no poden pagar el lloguer, que els fan fora, que... I penso, jolín, pues no estem tan lluny, potser, de tot
2: no
3: canvia, això.
2: No ha canviat tant, no?, la societat com poder, com poder ens pensem.
3: Sí, quan vam agafar el text, els hi vaig explicar... mireu, això és de l'any tal, ara no recordo, però això és d'aquest any que es va crear aquest personatge. Aquest autor va morir el dia de l'estrena, abans de veure l'obra, i no té ni idea que qualsevol escola de teatre musical sempre es fa rent.
2: És un referent,
3: sempre,
2: eh?
3: Es fa. Mm. I aquest senyor, doncs, va morir sense tenir ni idea de tot això. Va crear això com a objectiu reivindicatiu, i ara mateix potser se us escapa per edat, però vam començar a llegir titulars i coses de... és que estem en el mateix punt. Aleshores, vull que ho visqueu des d'aquesta reivindicació i amb aquests personatges com forts i posats, no?, a la lluita i a reivindicar el que és just.
2: Mm. El que dèiem, no?, ensenyar a través del teatre també, i del que els mateixos personatges diuen, transmeten i viuen. El que sí que m'agradaria en aquest punt de l'entrevista, Aina, és destacar també la feina que hi ha darrere d'un muntatge com el que veurem a les cloendes, òbviament dels alumnes, però també de tot l'equip directiu, començant per tu, que ets qui portes precisament aquests dos grups. Tu ens deies, no?, hem hagut d'agafar el text, retallar-lo a l'hora de presentar els i el projecte, també intentar treballar que hi ha distància però poder no tanta, i òbviament també de la direcció de la pròpia escola que sempre ajuda. Rent, quan la podrem veure, Aina?
3: Doncs el 16-17 Rent actua al matí, dissabte al matí a les 12, i diumenge al revés, diumenge a la tarda, si no m'equivoco és a les 6 de la tarda.
2: A la sala gran del Centre Cultural, per tant estem parlant de teatre,
3: comparteixen,
2: a l'escenari.
3: Sí, comparteixen escenari, fem un projecte al matí, desmuntem, fem un projecte de tarda, desmuntem, el dia següent el mateix que feia la tarda fa al matí, i així com creuats.
2: Agrair també a nivell tècnic, entenc,
3: sobretot,
2: perquè crec que van tots microfonats, si no m'equivoco, per tant això és un hàndicap més a l'hora de poder treballar i que quedi bé.
3: Sí, aquí sobretot, o sigui, hi ha moltes coses que podem fer gràcies a tot l'equip que hi ha darrere al centre, perquè si no ho podríem fer, o seria molt diferent en tot cas.
2: Parlàvem de Rent, però me'n vaig a l'altra cara de la moneda, totalment diferent, perquè El vol de l'homocell és un musical que molts dels que ens estiguin escoltant, per exemple, no sabran de què parlem, però si parlo poder del maresmenc Joan Gallart, sabran qui és, i si parlo de Sant Traït també. Amb aquests dos factors, Anna, explica'ns una miqueta, el vol de l'homocell.
3: Doncs és el que dius, totalment contrari. De fet, tinc un grup que són molt diferents entre si, aquests grups, aleshores he aprofitat aquesta diferència també per evitar comparacions, per donar-li a cada grup com el seu espai i la seva temàtica. I tenia moltes ganes de... Jo l'any passat ja vaig fer un text d'en Joan Gallart amb un grup que tenia de nenes més petites, que era La Festa.
2: Sí.
3: I aquest any vaig pensar, ostres, pugem de nivell, perquè això és com molt més seriós, uns personatges més foscos, un text que és complicat perquè neix a partir d'un poema de Joan Maragall i que hi ha molta part com recitada. Les cançons de Sant Traït les van convertir en el seu moment, amb el projecte que va fer el Joan. Va estar molt ben envoltat de músics i persones que es nota que controlaven totalment del tema.
2: Estem parlant de 5-6 anys vista, no?, si no m'equivoco, ara no tinc gaire clar, però hi ha la perspectiva
3: més,
2: o poder més, fins i tot, que es va fer.
3: Sí. Però es van crear les bases musicals expressament, i les tenim. En Joan em va dir, vols fer això? Té tot per tu. Té el guió, té les bases musicals, i això va ser un regal molt xulo per mi i pels nens, que ho estan podent... ho estan vivint, no?, d'una manera com molt intensa, estan intentant transmetre aquesta intensitat o aquesta foscor a les cançons. Hi ha coses que ens ha costat molt, com entendre el text i entendre a la dicció d'aquest text o la melodia que ha de tenir aquest text, les veus que tenen aquestes cançons. Jo vaig agafar l'obra, vaig veure l'obra de fa... o sigui, la vaig veure en aquell moment,
2: sí,
3: que era més petita, vaig veure l'obra... en directe al centre, amb actors del centre, o sigui, va ser una meravella, i ara la vaig tornar a veure com per repescar-la i vaig pensar, vale, molt bé, aquesta és la seva proposta. Vaig a fer una totalment diferent, que els números musicals no sonin igual, no es vegin igual, perquè si no, no podem arribar on...
2: Donar-li la volta,
3: exacte,
2: no? Òbviament,
3: no
2: amb el factor que tenies, que els actors i actrius que tenies.
3: No podem arribar als actors i actrius que ho estaven fent en aquell moment. Anem a fer-ho diferent i també com a viure la... com a viure
2: el treball
3: de creació una mica. I ha sigut molt xulo, i ara estem a la recta final i ens toca apretar el cul i ens toca fer assajos generals i microfonar-ho tot i tot això, però ha sigut molt xulo el treball també.
2: El vol de la Mocell, quan el podrem veure també?
3: Doncs el mateix cap de setmana, 16-17, i al revés que Ren, dissabte a la tarda i diumenge al matí, diumenge a les 12.
2: I per anar acabant, Aina, aquestes entrades per veure els joves talents que seran promeses de ben segur de cara a pròxims anys, com es compren aquestes entrades si els volem veure?
3: Doncs estan a internet, a Entràpolis, al ccr.com es pot accedir, i suposo que si en queden, doncs una estona abans de la taquilla també es podran comprar.
2: Bona oportunitat per veure bon teatre, us ho dic en sèrio, que es fa des de la base, des de l'escola. Aina, no sé si volies, tenim res, un minutet, si volies afegir alguna cosa més.
3: Dir que de totes les cloendes, de tots els projectes, en 48 hores s'han venut més de 700 entrades.
2: Déu-n'hi-do.
3: Així que
2: Déu-n'hi-do.
3: Veniu a veure-ho i si heu de venir, agafeu entrades ja.
2: I apuntar que aquestes tan sols són les primeres cloendes que es faran també dels pròxims caps de setmana amb diferents grups que es treballa doncs, tot l'any des de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres, com dèiem, el vol de l'home ocell i Rent. Gràcies, Aina, per
3: moltes
2: ser nosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
2: Doncs acabem. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitats a explicar-vos davant d'aquests micròfons a l'estudi 1 de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: L'Ajuntament demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. L'Ajuntament de Palafolls ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos de protecció oficial del nostre municipi. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que tenint en compte que els fons europeus no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els dels HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la construcció dels pisos sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I en política, Palafolls som confirma converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista de Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora, que manava llavors al PSC local. Desmenteix així també que l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que en cap d'ells era el del candidat a les eleccions municipals, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra. Però el PSC va fer un comunicat tancant la porta al partit i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern d'Esquerra Republicana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: Rosa García és la nova alcaldable del PSC per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig del 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa García és nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i de Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, detallen que García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han explicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. I com cada dilluns, també a l'informatiu el que fem és repassar els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana, i ara avancem alguns d'ells. Victòria del CD Palafolls a tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada de resultats ha estat dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. Tot i això, destaca el primer equip de tercera catalana, que ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al Gironès sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota 6-0 contra l'Arbúcies. Al llarg del dia d'avui també parlarem de futbol sala i de bàsquet, entre altres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxit sense pausa.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 11 de maig de 2026. Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Martí Capçada.
4: Balanç agradolç, en paraules seves, el que fa la plataforma Millorem Bus Baix Maresme en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar.
1: I els centres d'atenció primària incorporen l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla.
5: L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030.
1: Un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tresserres.
6: Un home d'edat avançada va perdre la vida just ahir després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies de Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també ha resultat ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència.
1: I la situació al comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer.
7: A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques.
1: I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors són els guanyadors dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat. Ona Malgrat.
8: La 22a edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i 2 a l'Escola Badruna.

0: La plataforma Millorem Bus constata després de 6 mesos de campanya que el suport i el reconeixement obtinguts no s'han traduït en millores al servei. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, així és el balanç agredolç, en paraules seves, el que fa que la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, en un comunicat 6 mesos després que l'entitat comencés a caminar. Recordem que la iniciativa va prendre forma de manera espontània per part d'un grup d'usuaris de la línia 804 de Moventis, que connecta Premià de Mar amb Barcelona, arran de les deficiències del servei i que, d'aleshores ençà, s'ha assolit fites importants, començant pel suport oficial mostrat pels plenaris de 4 municipis, el de Premià de Mar, el de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils, i també per la seva participació en una trobada amb el Departament de Territori per abordar possibles solucions. Però, per contra, també constaten que moltes de les deficiències que denunciaven continuen sense resoldre's i assenyalen, principalment, la capacitat dels busos a les hores punta, que deixa encara molts viatgers a la parada o als retards d'entre 10 i fins a 30 minuts, que continuen sent la tònica habitual, segons asseguren. També posen en valor haver instituït l'elaboració mensual d'un informe d'incidències a les línies d'aquests municipis a partir de tot allò que els traslladen els mateixos usuaris. La setmana passada, de fet, feien públic l'informe del mes d'abril, on, entre altres deficiències, es recullen aquests problemes de saturació i manca de capacitat. Denuncien, concretament, més de 10 casos detectats de cotxes que no van aturar-se en algunes de les parades, perquè ja anaven plens, i a més, de retards, però també assenyalen problemes de qualitat, com ara sistemes d'aire condicionat avariats i falta de neteja i situacions de risc pels usuaris per excés d'ocupació dels cotxes i viatgers dempeus en condicions de conducció extremes, també per autopista. El comunicat es tanca amb una nova interpel·lació a les administracions competents perquè la plataforma sigui escoltada quan es negociïn els detalls del pla de xoc anunciat per la Generalitat, fent notar que, com avui informa Premià Mèdia, divendres l'alcalde de Premià, Rafael Navarro, es mostrava reticent a la idea que ara ajuntaments i Consell Comarcal hagin de negociar amb totes les plataformes d'usuaris de la comarca aquests aspectes per la complexitat, deia, de poder donar compliment a cadascuna de les demandes i fer-les compatibles.
0: Els centres d'atenció primària incorporaran l'atenció a la salut sexual per a joves a partir dels 12 anys. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda. Així és, arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe als CAPs del Maresme, on els equips de pediatria d'aquests centres d'atenció primària passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així també com a la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per aquest motiu es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris dels CAPs per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments molt més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba de descens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexuals a tot el país.
0: Gràcies. I un home ha mort atropellat per un tren a Tordera i la seva parella ha resultat ferida. Marc Tresserres.
1: Sí, un home, com havíem avançat abans, d'edat avançada, no resident al municipi, va perdre la vida ahir al migdia després de ser atropellat per un comboi de la línia R1 de Rodalies que passava a Tordera. Segons les primeres informacions, l'home anava acompanyat de la seva parella, que també va resultar ferida i va ser traslladada immediatament a l'Hospital de Mataró pels serveis d'emergència. L'atropellament va obligar a interrompre totalment la circulació des de les línies R1 i RG1 entre les estacions de Blanes i Maçanet-Massanes, ja que el succés es va va produir en una zona de via única. Els passatgers que viatjaven justament en el tren afectat van haver d'esperar l'autorització policial per poder ser evacuats o continuar la marxa. La circulació es va tallar un total de 3 hores i es va restablir a les 5 de la tarda. A hores d'ara encara es desconeixen les causes exactes que van provocar l'atropellament de la parella.
0: Gràcies. I la policia local de Sant Vicenç de Montalt participa en el rescat d'un motorista accidentat. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local ha participat en el rescat d'un motorista accidentat en una zona de muntanya de difícil accés, al camí del Montalt, a prop del restaurant Tres Turons. L'avís el va donar el 112, alertant d'un motorista ferit en un indret on només es podia arribar amb vehicles especials. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de la policia local amb el vehicle tot terreny Polaris, juntament amb bombers, SEM i Mossos d'Esquadra. Els policies van ser els primers en arribar fins al ferit, li van fer una primera assistència i van facilitar la localització exacta als equips d'emergència. L'afectat presentava una possible fractura a la cama dreta i davant la dificultat del terreny es va decidir fer l'evacuació per via aèria. Un helicòpter el va traslladar fins al Supermaresme, on una ambulància del SEM el va portar a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
0: Gràcies, Martí. Canviem ara de qüestions. La situació del comerç de Calella reobre el debat sobre els negocis regentats per nouvinguts. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. El model comercial dels municipis turístics i la proliferació de negocis similars als centres urbans ha tornat a obrir debat polític. A Calella, l'últim ple municipal va abordar la necessitat de regular i protegir el comerç local davant la concentració de determinades activitats econòmiques. El debat també va derivar en reflexions sobre les dificultats del petit comerç per competir en un context cada vegada més tensionat. La moció impulsada per Esquerra Republicana i Estimem Calella plantejava elaborar un diagnòstic comercial de la ciutat i estudiar mesures per revitalitzar els principals eixos comercials. Durant el debat, l'alcalde Marbuc va alertar del risc d'un monocultiu comercial en alguns carrers i va qüestionar la facilitat amb què alguns negocis poden assumir lloguers elevats o mantenir llargues jornades laborals. El portaveu republicà Xavier Pons Domènech va defensar que la iniciativa no anava dirigida contra cap col·lectiu concret, sinó a favor d'un model comercial més divers i equilibrat. També va remarcar que el debat s'hauria de centrar en la regulació de l'activitat econòmica i no en l'origen dels comerciants.
5: L'esperit d'aquesta moció era diagnosticar, regular i reactivar el comerç local dels eixos comercials de Calella. I sí que també voldríem començar amb una idea molt clara, perquè a vegades es barregen les coses, és que aquesta moció no va en contra de cap comerç, ni en contra de cap activitat, ni en contra tampoc de cap possible o emprenedor existent. Aquesta moció va a favor del comerç local, de la diversitat comercial i de la vitalitat dels carrers de Calella.
4: Marc Buch va tornar a intervenir per ampliar el seu argument sobre la configuració del teixit comercial i la concentració de determinats tipus de negocis en alguns carrers.
6: Aquí dels pakistanis, quan deixava les ungles dels vietnamites, per exemple, no? Les perruqueries de marroquins, i, bueno, podríem quedar, però bàsicament són el problema aquest, no? Clar, el que li molesta la gent. Perquè, a més, en aquest país passa una cosa, que ens molesten alguns negocis segons qui els faci. Segons qui faci els negocis ens molesten, i segons qui no els faci no ens molesten, no? És així o no? Segons qui fa el negoci ens molesta, i segons qui el fa no ens molesta, no? Jo crec que el que ens molesta és que veiem un al costat de l'altre, que tot sigui el mateix, perquè al final si obren negocis i la gent hi posa molt la voluntat, endavant, però clar, quan els negocis veiem que tots són un igual al costat de l'altre, doncs evidentment això no ens molesta, i que a vegades costa molt d'entendre com s'ho fan, doncs, per poder pagar tot el que costa tenir un negoci.
0: Seguim avançant. Gràcies, Sergi. Premià de Mar, Diputació i Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial que després es vol replicar en altres indrets. Martí.
3: Correcte. Demà dimarts, l'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona signen al Consistori Premianenc un conveni per la posada en funcionament d'un projecte de regeneració del comerç urbà al nostre municipi. Sense entrar en detalls, la Diputació indica que es tracta d'una experiència pilot que més endavant s'hauria de replicar en altres municipis i que es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran el preu del lloguer, els costos de gestió, l'associacionisme o la percepció de la professió per part de les persones joves. El conveni estipula que la Diputació hi destinarà un equip de treball i 20.000 euros, la Cambra de Comerç aportarà la seva visió empresarial i capacitat tècnica i que l'Ajuntament hi posarà el suport dels seus referents tècnics. Prendran part de la signatura del conveni prevista per les 12 del matí la diputada de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Olga Serra, l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, i el director de Comerç, Turisme i Cultura de la Cambra de Comerç, Agustí Filomeno. La diputada signarà posteriorment el llibre d'honor de l'Ajuntament i després es farà una visita per la zona comercial de Premià de Mar.
0: I a Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. Ràdio Canet.
7: A Canet de Mar, el nombre de guinguetes que hi haurà a la platja aquest estiu encara és una incògnita. A la darrera licitació només s'han presentat dues empreses i a aquestes alçades des de l'Ajuntament només es pot garantir que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. En el concurs per licitar les guinguetes de la temporada d'estiu només s'hi han presentat dues empreses. Davant d'aquesta situació i a l'espera de comprovar tota la documentació presentada, només es pot garantir de moment que obrirà la guingueta que hi ha davant de Campinyol. Tot i això, des del consistori afirmen que un cop resolta aquesta licitació, se'n farà una de nova per acabar d'adjudicar la resta de guinguetes. Finalment, en relació a la guingueta fixa, des de l'Ajuntament s'està fent l'informe de tancament del contracte anterior i posteriorment s'iniciarà la licitació d'aquest espai. Reconeixen, però, des del consistori que aquest estiu no estarà en funcionament. Recordem que Canet té autorització de costes per disposar de quatre guinguetes de temporada i una de fixa. El nou concurs de licitació ha d'estar fet i resolt abans del 15 de maig quan es dona el tret de sortida a la temporada de platges.
0: I Calella tindrà servei de renovació del DNI i el passaport, Sergi.
4: Així és, a partir d'aquest dimecres 13 de maig els calellencs i calellenques podran renovar el DNI i el passaport sense desplaçar-se. Ja no caldrà anar a les seus de Mataró o Lloret de Mar, que són les que queden més a prop per renovar el DNI o el passaport. La Policia Nacional enviarà una oficina mòbil a Calella un cop cada 15 dies. L'Ajuntament ha informat de la posada en marxa del servei que permetrà obtenir els documents al moment. El vehicle s'instal·larà a la plaça Muriel Casals, al costat de la comissaria de la policia local. Les dates exactes de visita s'anunciaran periòdicament a través de les xarxes socials i també de l'obertura d'inscripcions, tenint en compte que les places seran limitades. La cita prèvia es podrà demanar presencialment a la policia local o bé trucant al 937665920. Repetim, 937665920. La taxa de renovació del DNI és de 12 euros i del passaport és de 30. El pagament només es podrà fer en efectiu.
0: I l'Ajuntament de Malgrat renova més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Ona Malgrat, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Malgrat posa en marxa la substitució de 2.306 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents que permeten controlar el consum en temps real. El projecte té un cost de prop de 494.200 euros i compta amb finançament europeu a través del fons Next Generation. Els treballs s'allargaran fins a finals de juny i permetran digitalitzar prop del 27% dels comptadors de la vila. El funcionament dels aparells, coneguts com a telecomptadors, és el següent. Aquests envien les dades de consum de manera automàtica a la companyia subministradora, evitant les lectures presencials i facilitant la detecció ràpida de fuites o incidències. D'altra banda, els usuaris disposaran d'una aplicació mòbil per consultar el seu consum en detall. Les persones afectades per aquest canvi rebran una carta informativa amb les indicacions corresponents. L'Ajuntament preveu continuar ampliant renovació de la resta de comptadors d'aigua de Malgrat si aconsegueix noves vies de finançament.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros per als pisos de protecció oficial. Melina.
2: L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500 perquè els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent, i és que tenint en compte que els fons europeus no s'havien esgotat, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la seva construcció sigui inferior. De moment l'ajuda s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer.
0: Gràcies. I la construcció d'un aleró d'un Fórmula 1 i els efectes dels desmaquilladors entre els guanyadors dels premis Treballs de Recerca de Batxillerat de Malgrat, Ona Malgrat.
8: Així és, la 22a edició dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat conclou amb l'entrega total de 6 premis, 4 d'ells a alumnes de l'Institut Ramon Torroi d'Arder i 2 a l'Escola Badruna. Entre els treballs guanyadors hi ha un sobre la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa 2026 d'Aaron Valera Arias i un sobre l'entrenament cognitiu de les aules a càrrec d'Elia Mas Jiménez. Dins la categoria d'AGC, Ciència i Tecnologia, premi otorgat per l'empresa AGC Pharma Chemicals, ha guanyat un treball sobre desmaquilladors naturals contra comercials i els seus efectes sobre la pell, un treball de Nerea Montes Díaz. Als premiats se'ls ha fet entrega de 400 euros a cadascun. D'altra banda, també han quedat finalistes un total de 6 alumnes que han rebut un val de 100 euros per gastar als establiments de l'Associació de Comerciants de Malgrat.
0: Canviem de tema. El PSC Tordera presenta a Toñi García Martínez com a cap de llista per a les eleccions del 2027. Marc.
1: El Partit Socialista de Catalunya, Tordera, ja té nom per encapçalar el seu projecte polític de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Com deies, Toñi García Martínez serà la nova cap de llista agafant el relleu a Rafa Delgado per liderar una candidatura que, segons la nova líder del projecte, assumeix amb il·lusió i responsabilitat.
9: És una nova etapa que afronto amb moltíssima il·lusió, però també sóc conscient de la responsabilitat que comporta. Porto 15 anys ja en política municipal, tant en càrrecs dintre del grup municipal i del partit, com també en càrrecs institucionals a l'Ajuntament de Tordera. I tota aquesta experiència és la que m'ha portat a poder afrontar aquest nou repte polític que ara tinc per davant.
1: Durant la seva presentació, García també va voler tenir unes paraules de reconeixement cap a Rafa Delgado, qui ha estat el referent del partit durant els darrers 12 anys. Amb aquesta proclamació, el PSC ja té definit el seu lideratge per a les eleccions del 2027, iniciant així ja l'etapa de precampanya centrada en la reorganització del projecte socialista a Tordera.
0: I s'impulsa una formació a Llavaneres per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre els joves. Martí.
3: Doncs sí, com tu bé dius, l'Ajuntament de Llavaneres ha impulsat una formació adreçada a professionals municipals i centres educatius per reforçar la detecció i prevenció dels malestars emocionals entre adolescents i joves. La sessió, organitzada per les regidories de Joventut i Educació, es va celebrar el passat 5 de maig. La jornada va reunir personal dels àmbits de sanitat, ocupació, esports, benestar social, del Casal Jove i representants dels centres educatius del municipi. L'objectiu era oferir eines pràctiques per promoure el benestar emocional i millorar també la detecció precoç de possibles situacions de risc. Durant la formació es van tractar aspectes relacionats amb la salut mental, els estats d'ànim i els malestars emocionals, així com també les característiques pròpies de la preadolescència, l'adolescència i la joventut. També es van presentar metodologies per facilitar l'acompanyament dels joves i continguts sobre primers auxilis psicològics i recursos disponibles al territori.
0: I en cultura, Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet a Ràdio Canet.
10: Canet ha viscut un cap de setmana ple d'activitats i espectacles culturals en el marc de la tercera edició del Fefanet. Una edició que ha inclòs 12 espais escampats per Canet amb 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. La climatologia, però, enguany no ha acompanyat el festival i dissabte a la tarda algunes activitats i espectacles es van haver de suspendre per culpa de la pluja. El regidor de festes, Emili Sánchez, fa
7: un balanç positiu de l'edició d'enguany del Fefanet. Afirma que hi ha hagut molt bona assistència de públic i que tant els espectacles Pinocchio com Nayar van fer sold out. Lamenta, però, el mal temps de dissabte, tot i que diu que no va deslluir el festival.
11: És una llàstima doncs, que la climatologia doncs no ens hagi acompanyat plenament tot el cap de setmana, però vaja, no ha deslluït ni molt menys el que ha estat doncs, un cap de setmana, jo crec que magnífic, divertit, entretingut, familiar.
7: De fet, el concert de la companyia Ricus s'ha ajornat i es farà el 25 de juny en el marc de la Festa Major. El mal temps també va obligar a suspendre la presentació de la secció de bruixes de la Colla de Diables. De moment encara no hi ha nova data.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serralada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que, de cara a dijous i divendres, tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps, n'estarem molt pendents. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem no us podeu perdre l'agenda setmanal amb les millors propostes i les activitats que es fan aquí al Maresme aquesta setmana. Avui també tenim secció d'alimentació amb la Txell Rubio, que cada dilluns ens ensenya una nova recepta. I atenció, perquè avui a la tertúlia esportiva serà una mica més llarga de l'habitual. Venim d'un clàssic, Barça-Madrid, en què el Barça doncs, ha guanyat 2-0 al Madrid, i per tant avui tenim molta teca en clau esportiva i ho comentarem amb els companys de Tordera, de Sant Vicenç i també de Calella, en Marc Tresserres, en Martí Capçada i en Sergi Ferrer. Això serà després, a continuació, quan tornem d'aquesta pausa de només 3 minuts. No marxeu, que tornem ara mateix. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
9: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
10: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que en repeteixen.
11: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
12: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: querida, la tierra donde nací.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Seguim amb l'Ona Maresma d'aquest dilluns 11 de maig del 20.

0: vosaltres i pels nostres.
1: Molt bé, doncs amb això tanquem la secció de cuina d'aquesta setmana, amb aquesta recepta, aquest brunch tan saludable. Txell Rubió, la nostra xef de confiança, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a nosaltres i als nostres oients, i ens tornem a escoltar el dilluns que ve.
0: Gràcies, fins dilluns, bona setmana.
1: Igualment.
2: Seguim a l'Ona Maresma encarant la recta final del programa. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Martí, què preguntàvem?
3: Doncs, Gemma, avui més que una pregunta, demanàvem als nostres oients quina nota posaven a la temporada futbolística del Barça, de Hansi Flick. I la veritat és que el 100% de la gent, pocs cops ha passat, ha coincidit amb que vota entre un 8 i un 10. No s'ha pogut especificar més entre si un 8, un 9 o un 10, perquè no ens deixa de donar més opcions, però sí que entre un 8 i un 10 tothom hi ha coincidit. Així que, bueno, sembla que la gent ha quedat satisfeta amb aquesta lliga i esperem a veure si la temporada que ve podem posar la cirereta amb la Champions.
2: Molt bé, per tant, la gent podríem dir que està contenta, no? Creus que aquests resultats estan condicionats sobretot pel partit d'ahir? És a dir, que com que venim d'un moment molt eufòric, clar, valorem la temporada sencera, però una mica amb la mirada, doncs, com no objectivament del tot.
3: Per una part et dono la raó, però per altra també és veritat que dir menys d'un 8, home, seria ficar-nos molt exigents. És veritat que tot el barcelonisme somiem amb aquesta Champions, i tampoc et diria una temporada de 10, perquè una temporada de 10 és el triplet, inclús de 9 tampoc, perquè ja seria aquesta Champions. Però mira, jo coincidiria amb el que ha dit el nostre company, el Marc de Tordera, amb un 8,5, perquè trobo que s'ha guanyat la Lliga molt fermament i s'ha fet una gran temporada.
2: Molt bé, Martí, doncs bé, aquesta és la pregunta del dia, que podeu seguir responent fins a les 5. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs va, encarem els últims 20 minuts al programa i els dediquem íntegrament a la tertúlia esportiva perquè tenim molta teca a nivell esportiu, moltes coses a comentar, no només el Barça-Madrid, també parlarem de bàsquet i també doncs, d'altres qüestions. Martres Serres, avui doncs, de què parlem?
3: Doncs bé, sobretot d'aquest Barça-Madrid que es va veure ahir, Gemma, i que estàveu comentant ara abans de marxar a la publicitat amb en Martí, amb la nota. Martí, me n'alegro moltíssim, bona tarda de nou.
4: Bona tarda, Marc, com estem?
3: Que coincidim amb la nota, coincidim amb moltes coses, això m'agrada, com a bons companys.
4: Sí, cert, cert, això és cert, eh?
3: Escolta, Sergi, et saludem a tu també, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
3: I Gemma i evidentment a Melina, si voleu fer algun comentari. Primer, la pregunta que us llenço a tots i així em contesteu. Valoració, alguns més seguiment del Barça que d'altres, no passa res. En Martí i jo hem posat un 8,5 a la temporada de l'equip de Hansi Flick. Sergi, nota.
5: Quin compromís, eh?
3: Mira, va, no tant.
5: Jo soc bastant exigent. Però no el baixaré d'un 8. Jo crec que un 8 se'l mereix, sobretot per tots aquests anys que hem tingut del Barça amb el tema dels diners, que sempre ha costat, no, arrencar.
3: Hosti, sí.
5: Però jo crec que hem fet una bona temporada amb joves, cosa que té molt de valor, la majoria de jugadors joves i de la Masia, però un 8 sobretot per la Champions i per la Copa del Rei, que saps? Que no acaben de tenir aquell sabor de boca, no? Però l'any que ve segur que en guanyarem una d'aquestes dues i la Lliga.
3: Caram, estàs convençut, eh?
5: Això sí.
2: Jo?
3: Molt bé. Digues,
2: per,
3: Gemma.
2: Per desmarcar-me una mica de la resta, seré més generosa, li poso un 8,1.
3: 8,1, eh? Què és aquesta dècima de més?
2: Mira, no, perquè és així una petita pinzellada extra que li afegeixo a la puntuació.
3: Molt bé, i a tu, Melina?
6: Doncs, tot i que no he seguit tots els partits de la temporada, sí que tinc un nòvio que és superfan del Barça i llavors parlaré, diria que per ell, perquè al principi veia tota la temporada perduda, era molt negatiu, sobretot també tenint en compte, no?, totes les lesions que s'han anat acumulant partit rere partit en diferents jugadors, però tot i això, doncs, al final s'ha demostrat que el Barça continua sent un equip molt cohesionat, cosa que altres equips dels quals, que si voleu després ho parlem, sembla que últimament no estan molt cohesionats, i això fa molt també doncs el fet, com comentava en Sergi, no?, que apostin tant per la gent jove i el paper sobretot de l'entrenador, de Hansi Flick, de confiar en els joves i de confiar en tot allò que poden donar. Per tant, crec que valoració general també estaria allà entre un 8 i algo.
3: Molt bé, doncs notable altíssim per al Barça, per als companys de, o la majoria dels companys de l'Ona Maresma, i ara ho estàveu valorant, alguns de vosaltres, amb el tema de gent de la casa, per exemple, o joves, en aquest cas, ja no només de la casa, perquè, per exemple, Joan Garcia és la primera temporada amb l'equip, però per mi considero, i que per tots els culers ja és un mes, a més és català, amb 25 anys, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, vaja, és que, i així podria estar amb més jugadors a la banqueta com Marc Bernal o Valde, que van jugar ahir també. Impressionant, jo crec que és molt simbòlic aquest Barça, que, companys, no sé si creieu o esteu sentint més de prop, clar, anem a fer una comparació forta, aquestes dues lligues amb Hansi Flick, amb tanta gent jove i de la casa, que ho senten tant els colors i connecten tant amb el públic a l'Spotify Camp Nou i els qui ho veuen per la tele, o us quedaríeu encara a dia d'avui amb el Barça de Guardiola?
5: Home, el Barça, és que el Barça de Guardiola és incomparable, per mi és el millor equip de futbol, o sigui, l'equip que millor juga a futbol o ha jugat a futbol de tota la història, sigui d'on sigui, de l'any que sigui i de l'equip que sigui. O sigui, no hi ha comparació amb aquell mig camp, amb en Messi, amb l'Eto, amb l'Henry, amb la defensa, amb Valdés, no, res. Per mi seguirà sent aquell equip el millor de la història.
3: Martí.
4: Sí, no, jo també penso que no estem, o sigui, no estem ni en un punt de poder-nos arribar a inclús plantejar aquesta comparativa. Estem
3: parlant... Carai, que taxatiu.
4: Sí, no ho sé, o sigui, no, em costa poder que s'hi pugui acostar, però bueno, és veritat que és una altra època i veurem si amb els anys i si aquests jugadors van agafant més maduresa, perquè clar, estem parlant que les estrelles tenen tot just 18 anys o 19. A veure, però a dia d'avui no. Vull dir, el Barça Guardiola no es podrà repetir, i, bueno, o sigui, jo crec que mai més, però bueno, siguem optimistes.
3: Gemma, Melina, què opineu?
2: Jo crec que la perfecció que es va assolir fa temps enrere, encara, com ha comentat en Martí, li falta una mica més de maduresa a aquest equip, però sí que pel tema d'ànims i de motivació crec que estem molt bé i que no tenim res a doncs, envejar el passat. A mi m'agrada molt que hi hagi gent jove, perquè els ànims són completament diferents, jo crec que els joves ho viuen molt més, i no sé, a mi em donen molt bones sensacions a l'equip que tenim ara mateix com el tenim, així que però clar, sí que el tema del nivell de joc i d'equip, estic d'acord amb en Sergi i amb en Martí.
3: Molt bé, Melina?
6: Jo per meva coincideixo amb la Gemma, és a dir, sí que els jugadors fan moltíssim, al cap i a la fi són els que tiren cap endavant, no?, els partits, a la vegada que també l'entrenador i tot l'equip tècnic, però la motivació que tenen els joves de tirar endavant, per exemple... Suposo que també ho comentarem després, però alguns dels jugadors, diria que Valde i no sé qui més, si era Bernal o exactament qui, van anar-se'n a Plaça Catalunya amb tots els aficionats a celebrar...
3: Ara en parlem d'això.
6: A celebrar el triomf, i crec que això ajuda moltíssim també a noves generacions a seguir apostant pel Barça, a tenir moltíssimes ganes a omplir l'Spotify Camp Nou, i crec que... A nivell tècnic potser no arriben a ser el que va ser aquella època daurada del Barça, però que sí que es podria parlar, no?, d'una nova generació 2.0 del Barça, i que sí, es continua treballant i en el mateix... O sigui, es continua cap endavant
3: camí,
6: així.
3: Sí.
6: Podrien no aconseguir el que es va aconseguir, perquè tots són èpoques, no?, i tots són diferents moments, però es podrien arribar a acostar una mica a tot allò que va ser.
3: Temps al temps, veurem si amb el que comenteu, companys, arriba aquest Barça 2.0 tan gloriós i que tan bon nivell està mostrant a dia d'avui, també amb molta gent jove i de la casa. I relacionat amb el que deia la Melina, companys, què us sembla que els jugadors del Barça, molts, però molts de la plantilla, celebressin a Plaça Catalunya? Ahir, per exemple, Valde, Marc Casador van anar a donar una volta en bici també altra vegada, com l'any passat, Pedri, Dani Olmo, Eric García. Què us sembla que siguin tan propers a l'afició, a l'aficionat blaugrana, en un món en què el futbol, amb el pas del temps, s'ha separat una miqueta, i en canvi aquests jugadors s'hi apropen tant a l'afició? Companys.
5: Meravellós. O sigui, precisament per això, i ho vaig pensar i ho vaig parlar amb el meu pare, precisament per això fa que el Barça sigui més que un club.
4: Sí, estic amb en Sergi, crec que és la millor de les notícies, o sigui, més enllà, jo sempre li he donat quasi bé més importància a l'actitud dels propis jugadors amb si són més bons o més dolents, o sigui, òbviament, si sempre complint uns mínims, però jo veure uns jugadors tan involucrats amb l'afició, amb la ciutat, amb animar la gent, amb formar part de l'afició, amb aquests actes que acabes de dir tu, Marc, trobo que és tan, però tan important, que no puc estar més content que aquest Barça ho tingui, així que segueixi, a veure si segueix així.
3: Gemma.
2: Breument, igual, o sigui, també penso que és fantàstic, així que per no reiterar-me més en el que ja han dit en Sergi i en Martí, o sigui, a mi em sembla que està molt bé, no?, que siguin un mes, no?, que no estiguin, a vegades tendim a idealitzar certes figures al món del futbol i que
3: I
2: són
3: tant.
2: Com que no es poden arribar a assolir mai, que no són,
3: sí,
2: que són intocables, i clar, doncs ells ens ensenyen, no?, que són gent normal, al final, o sigui, no tenen superpoders, encara que a vegades ho semblin, i bé, a mi em sembla molt bé.
3: I Melina, ja estàs d'acord amb el que diuen els companys? A tu et fan patir una miqueta que s'acostin tant a l'aficionat, tan eufòrics o no?
6: Home, no, al cap i a la fi l'afició és qui va als partits i qui t'anima. Un camp de futbol sense gent o una final de lliga sense que hi hagués ningú no seria el mateix. Llavors crec que és com retornar els aficionats això que ells els han estat donant durant tot el partit, els han estat animant tant en partits bons, en partits dolents, doncs què més que estar amb ells i celebrar amb ells perquè formen part del club. Com deia en Sergi, això demostra que el Barça és més que un club i també és un club, diria que és l'únic que està subvencionat sobretot pels seus aficionats, no? I per la gent que, pels seus socis. Llavors és com retornar-los-hi allò que els socis estan donant cada dia, i no només els socis, sinó la gent que els veu, la gent que els anima i la gent que paga les entrades per poder-los anar a veure.
3: Jo crec que és una bona reflexió el que dius tu, que això fa que el Barça sigui més que un club en aquest cas, en concret, que hi ha altres coses que són qüestionables del Barça, ja n'hem parlat, però aquí per als jugadors del primer equip masculí, res a dir. Una de les males notícies, però, d'aquesta 29a Lliga que ahir el Barça va aconseguir contra el Real Madrid, va ser que el partit es va jugar unes hores més tard de la mort del pare de Hansi Flick, de l'entrenador del Barça. Impactant veure aquesta situació. Crec que si era la primera vegada a la història que es vivia que el Barça podia guanyar la Lliga matemàticament contra el Madrid, ostres, no podia ser del tot perfecte. Sempre ha d'haver-hi una petita taca negra. En aquest cas ens sap molt greu, companys, però Hansi Flick va ser amb els seus jugadors. Què us sembla l'acte de l'entrenador Labany?
5: No, i a més en la porta que també doncs se'l va veure molt emocionat abans del partit, però jo crec que s'havia de guanyar aquell partit, o sigui, no només empatar valia per guanyar la Lliga, però s'havia de guanyar no només per guanyar la Lliga i ser campió, sinó també per fer-li aquest detall en el gran entrenador que ha sigut i que serà, espero que fins a 2040 o més, en Hansi Flick.
3: I tu ja el renovaries per molt més temps, el tècnic?
5: Sí, 2100, poder.
3: Op, aquí, vinga. Martí, Gemma, Melina.
2: També, bueno, Martí, si vols tu, com que has intervingut abans...
4: No, és que vull dir, clar, òbviament em sumo a les paraules, o sigui, al final una desgràcia així i que l'entrenador pobre estigui allà al peu del canó i tot, és una mostra més d'això que comentàvem abans, de lo compromesa que està aquesta plantilla tant amb la seva afició com amb tothom. Vull dir, és que no és per fer comparatives, per exemple, estem parlant que això ja obre un altre meló, no hi vull entrar, però a l'Mbappé, per exemple, amb el tema aquest de la lesió, no va ni anar al clàssic, no està ni amb la plantilla, està amb la nòvia allà que el pillen menjant a un restaurant hores abans del partit i tal, i estem parlant de la figura del Real Madrid, i ostres, l'entrenador del Barça, que fa hores se li mor el pare, està allà el primer en sortir a la premsa i en donar la cara. No sé, jo estic molt orgullós també, i també com en Sergi, no sé fins al 2100, però fins al 2040 també t'ho firmo jo.
3: Fins que es pugui, no? Amb Hansi Flick.
4: Exacte, sí, exacte.
3: La Rua, avui... Ai. Digues, Gemma.
2: No, simplement que jo també allargaria el màxim possible que en Hansi sigui entrenador del Barça, perquè, de fet, aquesta manera de fer, tant a Alemanya, jo crec que els hi va molt bé, sobretot perquè, com és un equip jove, a vegades és com que es desvien, no? O que es distreuen. I crec que com que els hi va una mica bé aquesta mà dura, entre cometes.
3: I tant, sens dubte, perquè els hi marca molt, és molt estricte amb el tema d'horaris, ja s'ha sabut més d'una vegada que hi ha hagut multes per jugadors del primer equip per arribar tard, però tot i així té aquesta mà de ferro, però alhora és també amb esquerra, perquè molts jugadors parlen i han parlat durant tots aquests mesos molt bé de la part humana de Hansi Flick, i jo crec que, bé, jo que és una de les claus perquè la cosa funcioni. Melina, tu per casualitat o la teva parella aniran avui a la tarda a la Rua, que comença ara d'aquí 10 minuts a Barcelona?
6: Doncs diria que no, perquè està a la feina i ja no sé que faci el salto i se'n vagi de la feina abans de temps, diria que no arriba, però sí que l'any passat sí que hi va anar. No sé quina celebració, però sí que hi va anar.
3: Molt bé, la de la Lliga també, que de fet a la Lliga, companys i els oients que ens escolten, si el Barça guanya els 3 partits que li queden, tornarà a arribar a la fita dels 100 punts, que això diria que només s'ha aconseguit una vegada, i va ser amb el malaurat i Tito Vilanova, que ja ens va deixar fa uns 10 o 12 anys, i per tant això, una altra cosa, celebrar aquest tram final de temporada. Canviant de tema, companys, que ens queda res per acabar la tertúlia esportiva, una acció, anem categories un pèl més baixes, i és que el Nàstic de Tarragona, els seus jugadors estan a punt de perdre la categoria, estem parlant de Primera Federació, dues categories menys que el Barça, i aficionats, estan parlant, no, d'aquesta comunió de jugadors i aficionats, i justament com que l'equip no rutlla i va tornar a perdre el Nàstic i està en zona de descens, seguidors van punxar les rodes dels cotxes dels jugadors que havien deixat el seu cotxe particular a l'estadi. Com ho veieu, això?
6: Fatal.
5: Aquí és arribar a extrems, perquè ara penses en la segona, en la Hypermotion i els del Zaragoza. És que haurien de fer el mateix, no? Perquè estan en descens també i poden baixar a primera ref, cosa que el Zaragoza ha sigut un equip mític, no? de segona i de primera, i que baixin ara a primera ref. Aquestes coses són les que és com el que parlàvem l'altre dia d'aquella picabaralla, no? Aquella tertúlia, no? Que vam parlar,
3: sí, amb el Saragossa i l'Osca, sí.
5: Amb el Saragossa, justament, no? Que això embruta el futbol, no? I l'esport en general.
3: Som-hi, comentaris més breus, però també relacions amb aquest tema. Martí, Gemma.
4: Res, condemnar-ho simplement. Està clar que és passar uns límits que són vergonyosos tant pels aficionats com pel club.
6: Todo mal. És que per tenir una afició així directament, no tenir-ne.
2: Todo mal. Sí, no, fatal. O sigui, vergonyós, patètic i lamentable.
6: Perquè això sí. No tenim en cap moment, és a dir... Els aficionats estan per això, no? Per ajudar-te, si punxes en un partit, doncs per estar allà, i diria que això els aficionats del Barça, els culers, ho feu moltíssim. El fet de, bueno, ha anat malament, però encara tenim esperances de que puguem millorar. En canvi, doncs, els del Nàstic ja es veu que no van pel mateix camí.
3: Sí, i aquesta és una situació, a veure si la poden revertir. A més, encara queden 3 jornades, vull dir que esperem que la cosa no vagi a pitjor. L'Uni Girona de bàsquet, i amb això, quan ens queda?
2: Res, Gemma? 30 segons,
3: doncs res, l'Uni Girona no va poder, ja ho comentem simplement de passada, va quedar eliminat només per 2 puntets i no s'ha pogut classificar per la final de la Lliga. Des d'aquí, però, donem l'enhorabona a les jugadores gironines, perquè han fet una supertemporada, tot i les lesions, arribant també a la fita històrica de la final a 4 a la Champions del bàsquet femení, l'Eurolliga femenina, i bé, per elles ha acabat la temporada, i les pròximes jornades, Gemma i companys, parlarem també de bàsquet perquè arribarà la traca final amb els play-offs de la Lliga.
2: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres anem a acabar el programa. Fins ara. I bé, marxem amb música. Que tingueu un bon dilluns, el que queda. Fins demà. Adéu.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble en funcionament.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
9: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls,
10: la formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
11: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
12: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: El cap de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat a l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del CAP passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i efectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actuació del model respon a un canvi a les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. Per això es reforçarà la figura dels referents clínics territorials, professionals especialitzats que donaran suport directe als sanitaris del CAP per agilitzar la detecció i també els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui molt més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar així una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot Catalunya.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. L'Ajuntament de Palafolls ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos de protecció oficial del nostre municipi. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que tenint en compte que els fons europeus no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els dels HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la construcció dels pisos sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I en política, Palafolls som confirma converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista a Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora, que manava llavors al PSC local. Desmenteix així també que l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que en cap d'ells era el del candidat a les eleccions municipals, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra. Però el PSC va fer un comunicat tancant la porta al partit i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern d'Esquerra Republicana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 11 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant, per exemple, noves cloendes de final de curs del grup d'adults de la quarta finestra. Aquest cas és el torn de Truita de Família, que podreu veure el pròxim divendres a partir de 8:45 del vespre a Can Florenci.
0: No t'ho perdis.
1: Al marge de tot això, divendres també comença una nova edició del Fem un Glob, organitzat per Glob de Bosc. Divendres a Can Batlle hi haurà taller de còctels a partir de 8:45 del vespre, després la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Han acabat sopar popular, concert en acústic amb Saint Carles i finalitzarà la jornada una jam session cap als vols de 11:45 del vespre. Però hi ha més activitats culturals a afegir a l'agenda, entre d'altres, per exemple, per al pròxim dissabte l'exhibició del Club Muay Thai Palafolls a partir de 9:00 a la pista exterior del Palauet, o també la visita guiada per Palafolls que organitza el Consell d'Infants. El punt de trobada serà 11:15 al MIT, al Música i Dansa. I encara un parell de propostes més a afegir a l'agenda d'aquest cap de setmana. Dissabte continua el cicle Escena 9, serà a partir de 7:00 al Teatre de Palafolls, en aquest cas amb música, Tenderete en Azul. L'entrada serà lliure fins a complir aforament.
0: No t'ho perdis.
1: I la quarta finestra també presenta la mostra de cloendes, tant infantil com juvenil, sorbets de teatre al Teatre de Palafolls a partir de 6:00. Seguim i anem ara fins a Malgrat de Mar. Agafant l'agenda d'aquest municipi, destacarem demà els contes menuts a la Biblioteca La Cooperativa. Serà a partir de 6:45 i porta per títol En Cuc i la Cuca, a càrrec de Montmàs. Sense oblidar també que la Biblioteca La Cooperativa organitza el pròxim 14 de maig a 6:00 la trobada del Club de Lectura Juvenil, o que dissabte hi haurà la jornada solidària a Can Campassol amb diferents activitats que començaran a 11:00. Anem fins al municipi de Pineda. Dijous comptarem amb Hora del Conte a la Biblioteca de Poblenou, la unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, autora del llibre i mestra d'Educació Infantil. La proposta començarà a 6:15. Si anem fins al municipi de Calella, també apuntarem a l'agenda per demà a 6:00 i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça la xerrada sobre alimentació i càncer, a càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim la nostra ruta, destacarem que avui dilluns Tordera està de festa. És Sant Ponç amb diferents activitats durant tota la jornada a la mateixa ermita. A part d'això, hi afegirem una activitat més al municipi de Tordera, i és que demà dimarts hi ha club de lectura amb l'autora de La Gran Família, un club de lectura amb l'escriptora Antònia Carré Ponç, un acte obert a tothom a la biblioteca que començarà a 6:45. I acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Demà passat es celebra la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport. Serà la ciutat esportiva entre 9:00 i 4:00. A part, també afegirem sessió del cicle Gaudí de Cinema en Català. Aquest dijous es projectarà la pel·lícula Cirat. Serà al Teatre de Blanes a 8:00 PM.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment,

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Rosa García és la nova alcaldable del PSC per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig del 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa García és nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i de Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, detallen que García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han explicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcaldable a l'assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. I com cada dilluns, també a l'informatiu el que fem és repassar els resultats de la jornada d'aquest cap de setmana, i ara avancem alguns d'ells. Victòria del CD Palafolls a tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada de resultats ha estat dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. Tot i això, destaca el primer equip de tercera catalana, que ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota 6-0 contra l'Arbúcies. Al llarg del dia d'avui també parlarem de futbol sala i de bàsquet, entre altres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit després que s'obrissin noves línies de finançament. L'ajuda inicial va ser de 964.500 euros, una xifra rebaixada lleugerament per l'ajust de la superfície final dels pisos, que han passat de 70 a 68,9 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en el projecte. S'espera que les obres estiguin totalment enllestides a finals d'aquest mes de maig.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. Entre altres, parlarem de salut, i és que el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual, és a dir, ITS, a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria del CAP local. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport de referents clínics territorials. L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030. També tractarem diversos temes polítics. Entre altres, Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada afirma que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldables, cap dels quals era Joan Vila. Tot i l'oferta del Palafolls Som al novembre de sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I també avui parlarem d'alcaldables, en aquest cas també del PSC, perquè Rosa Maria García és escollida oficialment com a candidata del partit per les eleccions de l'any vinent. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García va defensar una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans de Palafolls. I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas de les victòries destacades del Club Deportivo Palafolls, també dels futbols clubs a la Sant Lluís i també del Palafolls en una jornada intensa en bàsquet. Entre altres, el primer equip del CD Palafolls es va imposar per 2-1 al gironès Sàbat a Tercera Catalana. En futbol sala van aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riudellots en la divisió d'honor, mentre també que l'Infantil A va protagonitzar la golejada de la jornada amb un 2-7 a Molins de Rei. I pel que fa al temps d'aquesta tarda, serà un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions. Els vents seran moderats, força 3 a 5 de component sud-oest al centre i sud de la comarca, mentre que el Maresme nord bufarà de component sud i sud-est fluix. Mar en estat de maró amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls avui el dia serà assolellat, amb temperatures màximes i mínimes que es mantindran entre els 24 i els 13 graus, respectivament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest dilluns 11 de maig. I ho fem parlant dels pisos de protecció oficial, perquè l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció

ajuda per projecte com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una nova ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que l'Ajuntament ha de portar per la construcció sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també sol·licitin aquests ajuts. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres als pisos, recordem que han d'estar acabats a finals de maig. Actualment ja s'està treballant en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I avui hem de parlar de salut perquè s'ha conegut que, entre altres, el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir de 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del consultori local passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. És per això que reforçarà la figura dels referents clínics territorials, que són professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris del CAP, entre altres el CAP de Palafolls, per agilitzar la detecció i els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot el país. I avui parlem de política. Entre altres qüestions, Palafolls Som ha confirmat converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra Republicana. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista a Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció de censura s'hauria ha fet de forma personal i sense el paraigüat del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora que manava llavors el PSC local. Desmenteix així també a l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per, segons diu, respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que cap d'ells era el candidat a les eleccions municipals, és a dir, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar, per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra, però el PSC va fer un comunicat tancant la porta a Palafolls Som i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern republicà. No deixem de banda la política ni tampoc el PSC, perquè avui s'ha conegut que Rosa García és la nova alcaldable del partit per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig de 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa Maria García, nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri de Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, García va defensar una manera de fer política basada

l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la mateixa candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls. Segons han indicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcalde Pla a l'Assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. És moment ara, com cada dilluns, de parlar d'esports. Entre altres, victòria del CD Palafolls a la tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada ha sigut de resultats dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El primer equip de tercera catalana ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al Gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota per 6-0 contra l'Arbúcies. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís ha viscut una jornada de competició molt intensa amb un balanç majoritàriament positiu pels seus equips. A la divisió d'honor catalana, el primer equip de l'entitat va aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riu de Llots per un ajustat 0-1. Pel que fa a les categories formatives de màxim nivell, l'infantil va protagonitzar la golejada de la jornada en vèncer 2-7 al Molins, mentre que el juvenil A i l'Alavià van sumar un punt cadascun en dos partits al Palauet, que van acabar en empat 5-5 contra el Caldes i 4-4 contra el Sant Andreu, respectivament. Altres resultats destacats inclouen el triomf de l'Alavi B per un contundent 0-7 a Lloret, la victòria del juvenil C a quart per 1-2 i l'empat del juvenil B a la pista del Ripollet 3-3. La creu de la jornada, però, va ser pel Palafolls B, que va caure derrotat 6-4 a la seva visita als joves de Vidreres. Pel que fa al bàsquet, va ser també una jornada de contrastos pel CB Palafolls en els seus diferents compromisos. El gran protagonista va ser el Sènior A, que a la seva visita a la pista del bàsquet Vall del Terri va sumar una victòria de mèrit per 44-61 dins la tercera territorial. Per contra, el Sènior B va patir una derrota contundent, 80-43, contra l'Atlètic Sile, encara en la mateixa categoria. Finalment, en les categories base, l'equip júnior masculí de promoció no va poder fer front a l'Unió Girona amb Maristes Blanc, tancant el marcador amb un resultat de 40-60 a favor dels gironins.

Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment d'obrir la nostra hemeroteca per repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, un accident múltiple a la C32 a l'antic peatge de Santa Susana va deixar dues dones ferides. Aquell matí, a primera hora, pels vols de les 8, diversos cotxes es van veure implicats en un accident passat al peatge de la C32 a Santa Susana. Segons fonts del Servei d'Emergències, va haver de traslladar dues dones en estat menys greu, una a l'Hospital de Calella i l'altra a Can Ruti. En total es van desplegar 3 dotacions del SEM i diverses patrulles de Mossos d'Esquadra que van tallar i redirigir el trànsit. En aquell moment de la notícia, la circulació ja estava restablerta a la zona. El 2021, en plena pandèmia, la restauració esperava una millora de la situació amb les noves mesures. La finalització de l'estat d'alarma i la conseqüent fi del toc de queda nocturn coincidia aquell mateix dia amb un nou relaxament de les mesures que restringien horaris en l'àmbit de la restauració. Des d'aquell mateix 11 de maig, els restaurants podien servir una altra vegada sopars. En aquell cas, fins a les 11 de la nit, i això suposava que a Palafolls alguns establiments tornessin a obrir després de molts mesos tancats. Era el cas del lloc nou restaurant a tocar de la carretera i que durant tots aquells mesos va haver de fer malabars per intentar adaptar-se a les restriccions i poder obrir. I finalment, el 2016, fa 10 anys, la policia vigilaria la feina dels escombriaires de Malgrat de Mar per evitar noves agressions. Aquell mateix cap de setmana, la policia local de Malgrat seguiria de prop la tasca de neteja dels carrers a la matinada. Ho van fer per evitar que es poguessin repetir agressions com la que es va patir la setmana anterior, a primera hora, quan un operari de l'empresa Coptàlia, que estava escombrant la zona del carrer Esteve, va ser agredit. Al consistori malgratenc, la policia i l'empresa es van reunir aquella setmana per intentar reforçar la seguretat del servei amb petites actuacions. Fos com fos, l'alcalde de Malgrat en aquell moment, Joan Mercader, va assegurar que l'agressió havia estat un fet aïllat.

0: Ara, com sempre, en els informatius d'aquesta casa, el que fem és connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi, què ens proposes avui?
1: Hola, Melina. Aquest divendres tindrem l'oportunitat de compartir de nou una estoneta amb Glob de Bosch, perquè arriba una nova edició del Fem un Glob. Serà al vespre, al local jove de Can Vall, amb diferents propostes. Començaran amb un taller de còctels que es farà a 8:15 del vespre. Però tot seguit tindrem la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Seguirà un sopar popular i diferents concerts, per exemple, un en acústic a Vicent Carles i una jam session organitzada per l'eixida jove del local jove de Can Batlle. Això serà a partir de 10:15 del vespre. Totes les propostes les trobeu resumides a través de l'Instagram d'aquesta entitat palafollenca.
0: Gràcies, Jordi.

0: I després de conèixer aquesta proposta cultural amb en Jordi, el que hem de saber és quina és la previsió meteorològica que s'espera per la jornada d'avui. I per això tenim el nostre company en Quim Serra preparat per donar-nos tots els detalls. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme Nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil, a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable, amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord, que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem, com sempre, l'informatiu d'avui, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit. Ho han fet després que s'obrissin noves línies de finançament. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en aquest projecte. I davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria dels CAPs, entre ells el CAP de Palafolls. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport dels referents clínics territorials. També hem parlat avui de política, perquè Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada ha afirmat que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes. Tot i l'oferta de Palafolls Som al novembre per sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment, el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I entre altres qüestions també polítiques, hem sabut qui serà l'alcaldable pel que fa a les eleccions del 2027. En aquest cas, Rosa Maria García l'han escollida oficialment com a candidata del PSC per les pròximes eleccions. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata vinculada al barri Sant Lluís ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García ha defensat una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans. I com cada dilluns en esports, hem repassat els resultats de les jornades d'aquest cap de setmana. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
4: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
5: Bona tarda, Palafolls. Si esteu escoltant això, sapigueu que són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, heu sintonitzat el 107.7 de la FM per escoltar en viu i en directe el programa d'actualitat esportiva municipal. Si voleu, també podeu entrar a www.radiopalafolls.cat per posar-vos al dia de tota l'actualitat esportiva de la mà del nostre programa. Així que comença el minut a minut. I si vols, fem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat i passarà. Com sempre, ja ho sabeu, farem una volta per repassar els resultats i les notícies més destacades que hem tingut en totes les disciplines que es practiquen a Palafolls. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic en el programa i per tant us vull presentar els meus companys que completen el menú del dia. D'entrant, tenim un plat fresc i que sempre acompanya, l'Eudald Vallegrosa. Bona tarda.
6: Bona tarda, companys. Què tal? Un dia més, aquí. Avui dia especial o no? No vens, no vens amb il·lusió, no sé, sí. Fins de setmana, rodó.
5: Però vinc de blanc, t'has fixat?
6: En aquesta taula, aviam si s'enganxareu, en aquesta taula, perquè entre els culers i, bueno, al final, que vens de blanc...
5: Però soc culer,
6: Ja ho sé, però...
5: A veure si la gent pensarà malament de mi.
6: Si dius que ets del Madrid, vindrà Nico a tirar-te les coses encara.
5: No, home, no, del Madrid no. Però... M'agrada guanyar bé, sense trampes.
6: Home, però el Madrid també té moltes disciplines, també juguen a bàsquet, també juguen, practiquen ja més esports. Sí, exacte.
5: El Barça sí que té moltes disciplines.
6: Que t'estaven comentant fora de programa, no?, que també estan a la Final Four de l'Euroliga.
5: Sí, com no han pogut fer res al futbol, intenten el bàsquet. De plat principal amb contundència i guarnició tenim a la Gemma Dorna. Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Vens contenta avui?
7: Molt, la veritat és que sí.
5: Ahir què? Què vas fer ahir, a la nit?
7: Bueno, vaig anar a veure el clàssic, al Camp Nou, a passar-ho bé una estona. Ja està bé.
5: Vas gaudir?
7: Molt. I vaig estar molt tranquil·la.
5: Celebració? Va haver-hi celebració,
7: sí.
5: o el vas reservar?
7: No, va haver-hi celebració. Avui m'ha costat llevar-me, però compensa.
5: Molt bé. I com que per acabar sempre ve de gust un toc dolç pels llaminers, tenim en Jordi Pratsavalls des dels Botonets. I entrant al programa d'avui, com sempre farem una breu repàs als principals esdeveniments a l'esport català. Ja hem fet un mini-spoiler, no?, del Barça que va guanyar el Clàssic i la Lliga, la veritat, Gemma, que vas estar allà.
7: Sí.
5: Què més tenim de futbol?
7: Doncs l'Espanyol va perdre contra el Sevilla i cada vegada s'apropa més el descens, i el Girona juga avui a les 9 contra el Rayo Vallecano, em sembla.
5: Ah, Vallecano, sí. Tu que ets culer, ets de les que prefereix que l'Espanyol estigui a primera per tenir un equip català més, o t'agrada que baixi de categoria?
7: A veure,
5: o t'és igual?
7: M'agrada Piqué que hi ha, però jo els hi tinc molta ràbia i jo vull que baixin, però si es queden també està bé perquè es disfruta al final.
5: Perquè hi ha derbi, no? La temporada vinent.
7: Sí, sí, totalment.
5: Futbol femení, l'has vist a Sobre Notícies?
7: Sí, el Barça va guanyar i el derbi entre el Badalona i l'Espanyol va acabar en un empat.
5: Molt bé. Eudald, del bàsquet, què sabem?
6: Sabem que aquest cap de setmana victòries del Barça i de Lleida i derrotes del Manresa i Girona. La penya no ha jugat aquest cap de setmana i em sembla que és jornada aplaçada i em sembla que jugarà el 20 o 30 de maig.
5: Dues setmanes sense jugar, la penya?
6: Sí, jo crec que tornaran desconnectats, eh?
5: Sí, no, el que segur que vindran sense ritme de competició.
6: Sí, a veure, amb aquest temps final de temporada que s'hi juguen bé, play-offs i no sé si crec que no estan classificats encara matemàticament, així que veurem.
5: Doncs se'ls pot condicionar aquest aspecte.
6: Sí, sí, més, ells sempre tenen estan com a final de llista de play-offs, vull dir que potser amb una o dues victòries de diferència ja se salten fora.
5: Perquè sobretot tornaran sense ritme i després s'hauran de jugar tots els partits seguits i físicament costarà.
6: Correcte.
5: De bàsquet femení, què tenim?
6: Tenim l'Uni Girona, que va caure a les semifinals de la Lliga. Em comentaves que per un punt de diferència en dos partits. O sigui, que va haver-hi un partit que es va perdre d'un punt i el segon partit que es va empatar. Una cosa ben estranya en bàsquet.
5: Sí, perquè tal com vas dir la setmana passada, en els play-offs de bàsquet femení es pot empatar el partit.
6: Sí, sí, sí. I com és anada i tornada, en què s'empati un partit, llavors se juga tot en la classificació general.
5: Només passa a la Lliga femenina, no? El masculí és a sèries?
6: En el masculí és a sèries i no sé si hi ha alguna competició més europea que funcioni així, però jo no ho coneixia. De fet, ha sigut gràcies a aquests dies que ha passat, bueno, aquestes coses, que també m'he assabentat que la Lliga femenina doncs funcionava d'aquesta manera.
5: Al Palafoll ja s'agradaria, no?, que acabessin en empat per no córrer un minut més.
6: Exacte, moltes vegades ho agrairia.
5: El futsal, el Barça va guanyar el Pozo i s'assegura acabar la Lliga regular en primera posició, i l'Indústria Santa Coloma no va jugar, o sigui, va jugar el partit d'aquesta jornada ja fa un temps, perquè era contra el Cartagena, que aquest cap de setmana estava jugant la Champions. I la setmana passada vam fer una mica de pitonissos, em sembla, no? Eudald, Gemma, us en recordeu? Vam parlar de la Paula Blasi.
6: Vam treure la bola de vidre, va estar aquí fent una mica de pocions màgiques i invocant, i què al final?
5: Doncs, Gemma, què va passar amb la Paula Blasi?
7: Pues que ho va aconseguir, tenim tota la raó.
5: Doncs la Paula Blasi, que va guanyar la Volta Ciclista a Espanya, que va ser durant tota la setmana passada, acabant a l'Angliru en una segona posició de l'etapa, i que va fer que al final de la general acabés primera. Déu-n'hi-do, amb 23 anys que té la d'Esplugues.
6: Sabeu que podem tornar-ho a intentar aquesta setmana? Aviam si endevinem o fem una mica de pronòstic.
5: Què tenim?
6: Ho anem veient. Jo ara no sé quines classificacions queden, almenys potser amb els partits que venen dels equips locals, que seria el seu en el nostre programa.
5: Estaria bé, doncs després en parlem.
6: Va bé, sembla perfecte.
5: Sí, doncs ara ja que hem fet la prou introducció d'aquests resultats catalans, anem als títols palafollancs.

0: El primer equip del Club Deportivo Palafolls segueix en bona dinàmica, tot i que fa patir a l'afició palafollenca.
1: El sènior del Club Bàsquet Palafolls entra en ratxa i gran victòria contra el Cornellà de Terri.
2: El sènior del Sant Lluís ja té l'ascens a tocar i només falta un últim esforç per acabar de sumar els punts necessaris.
0: El Club Patí Palafolls presenta el Trofeu Catalunya amb grans puntuacions en els diferents nivells.
1: Triple etapa de Copa Catalana pel Club Ciclista Palafolls en un cap de setmana on ha tornat a competir Úrsula Ospina.
2: Dura jornada per la petanca La Figuerassa, que va rebre un equip superior i jugadors de gran nivell.
0: El Club Pàdel Palafolls torna a competir a la Lliga Catalana amb resultats diversos.

Ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, agafeu la vostra plantilla de rutes dels diferents equips del poble, perquè hem de renovar amb l'ajuda de l'Actualitzem Marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Gemma, tu que has passat el cap de setmana pendent de tot el que ha passat en matèria de futbol, explica'ns què ha passat sobre els camps de gespa artificial.
2: Doncs una nova victòria per la mínima del primer equip, que està acabant la temporada amb una bona dinàmica. Aquest cap de setmana va guanyar 2-1 el Gironès Sabat. Els visitants es van avançar, però primer Francesc Massagú va fer el gol de l'empat i després, al minut 88, Alejandro Álvarez va fer el gol de la victòria.
1: Una victòria més.
3: Bueno, comencen a agafar bona dinàmica, eh?
1: Sí, sí. Potser una mica tard, però bueno, ja està bé acabar la temporada amb victòries.
2: Mm, sí, sí.
3: Quan no t'hi juga res al final de temporada, el millor és començar a agafar rodatge per la següent.
2: Exacte, agafar ritme.
1: Seguim amb el filial.
2: Aquest no va tenir la mateixa sort i va caure per 2-0 al camp del Sant Hilari.
1: Una llàstima. Sí. El cadet?
2: El cadet aquest cap de setmana no va tenir cap partit, va tenir una jornada de descans, ja que a l'equip que li tocava s'ha retirat de la competició.
1: Perfecte, cap de setmana lliure.
2: Sí.
1: L'infantil?
2: L'infantil no va tenir gaires opcions contra les Arbúcies en un partit que va acabar amb un marcador de 6-0.
1: Bé, al final l'Arbúcia és un equip superior i va passar el que havia de passar.
2: Sí, i per acabar l'Alaví, que va gaudir també d'una jornada de descans, que segur que van aprofitar per recargar piles de cara als últims partits de la temporada.
1: I l'infantil femení, que no va jugar perquè la seva lliga ja ha acabat.
2: Sí.
1: Perfecte, el futbol actualitzat. I Eudald, ens explicaràs què ha passat sobre el parquet.
3: Clar, home.
1: El parquet de bàsquet.
3: De bàsquet.
1: O sigui, amb canastes. El parquet amb canastes.
3: Sí, exacte.
1: Sense porteries.
3: Sí, després ja saltarem el parquet amb porteries, que és el que a tu t'agrada.
1: Hi ha una pista una mica més llarga, eh?
3: Exacte. Però bueno, com que no volem córrer tant, seguirem amb el bàsquet i res, cada setmana pues, queda menys pel final de les competicions. Això, els nostres jugadors intenten donar al màxim una setmana més per les pistes de la província de Girona. D'aquests han sigut els resultats del cap de setmana. Del Seriona, m'agradaria avançar-vos en alguna cosa, però no us puc donar moltes pistes, ja que donarem tots els detalls.
1: De fet, els titulars em sembla que ha fet...
3: Sí, sí, exacte, però...
1: No ho tornarem a dir per si algú s'ho ha perdut, així no...
3: Però llavors, en el partit escalat, explicarem tots els detalls de com ha anat el partit.
1: Correcte.
3: Del Sènior B ja vam dir que jugava contra el Sils en un partit que podia ser clau per sumar una nova victòria i entrar en ratxa, però malauradament no ha sigut així i han caigut amb contundència per 80-43 davant del Sils. En un mal partit dels nostres, que amb un equip molt reduït no van poder fer front al rival. Ivan Sánchez, amb 13 punts, va ser el màxim anotador per la Follenc.
1: Veus com has d'anar algun dia amb el Sènior B?
2: Ajudar.
3: Els hi falta gent.
2: Ajuda una mica.
3: A ells els hi falta potser plantilla i a mi em falta temps, així que no sé si ens acabarà de quadrar.
1: Quan van jugar?
3: Van jugar el diumenge a Sils, si no m'equivoco.
1: I què estaves fent?
3: Jo no estava per aquí, no estava ni a Palafolls ni a Tordera, estava de fet d'excursió.
1: Excursió en diumenge.
3: Sí, és veritat, eh? En veritat, sí, estava a Vilanova, sí, bueno, al Garraf, que vaig anar a fer una caminadeta.
1: Ah, havies de dir la comarca, no?
3: Sí, exacte. I doncs res, t'explico el júnior també, que va jugar davant del Maristes i va caure per 40-60 amb Víctor Ordóñez amb 13 punts, Ivan Molins amb 10, van ser els màxims anotadors. Tornaran a intentar aconseguir la seva tan esperada victòria el dissabte vinent contra el Palamós.
1: Que per cert, vaig veure una estona d'aquest partit.
3: I què et va semblar?
1: Doncs quan vaig arribar estava molt, molt, molt igualat i vaig pensar, ostres, potser avui arriba la victòria del júnior. Però mica en mica els rivals van anar allunyant del marcador i al final aquest resultat.
3: A vegades, com que aquest esport també va molt de ratxes, en què tinguis una mala ratxa, se'ls dispares molt i no fa justícia al
1: sí,
3: marcador.
1: Sí, quan estaven igualats o estaven a 4-5 punts de diferència, va haver-hi un jugador del Maristes que va fer un parell de triples gairebé consecutius i això ja va acabar de sentenciar el partit gairebé.
3: Una llàstima. Mira que a priori els Maristes havia de ser un equip mitjanament assequible, però vaja, encara queden dos partits, si no recordo malament, així que animem els nois del júnior també, aviam si poden aconseguir la seva tan esperada victòria. I el debut del mini d'aquesta segona fase haurà d'esperar, ja que es va suspendre el partit per falta de jugadors, així que segurament es dongui per perdut el no portar prou jugadors per jugar, i la setmana vinent esperem que puguin començar la nova fase contra el Llançà.
1: Perfecte, doncs Eudald, ara sí ens quedem al parquet. traurem les cistelles, col·locarem bé les porteries i m'explicaràs com ha anat el cap de setmana pel Sant Lluís de Futbol Sala.
3: A veure, doncs comencem amb el Sènior d'Honor, que s'apropa a un possible ascens de categoria després de sumar una nova victòria, la segona consecutiva en porteria 0, i va ser per la mínima, 0-1 a la pista del Rodellots. El gol va ser de Pau Miró.
1: Rodellots de la Selva, comarca...
3: Aquesta la per l'altre dia, gironès, no és?
1: No, això era Cassà, no?
3: No sé, Rodellots, jo aposto també per gironès, però no en tinc ni idea. Uri, no creus que ha sigut molt... que te l'ha jugat molt parlant de que s'acosta un possible ascens?
1: Jo dic que s'apropa, no que, que ho tinguem fet. Sí, estem a prop, ens falten 2 punts.
3: Què us queda?
1: Queden 6 punts per jugar-se.
3: Que són 2 partits?
1: Són 2 partits i hem de sumar 2 punts, que serien 2 empats o guanyar un dels dos. Ja els 2 són a casa.
3: Home, llavors, us sembla que de moment a priori que no, se us ha de complicar molt perquè...
1: Està encarrilat, està de rematar la feina.
3: Molt bé, doncs a veure si podem donar bones notícies.
1: Espero que sí.
3: T'explico el Sènior B també, que no va poder puntuar a la pista dels joves de Vidreres. Resultat de 6-4 amb gols de Raül Soler per partida doble, Oriol García i Kenneth Romero. El juvenil d'Honor empat a 5 contra l'Alcaldes al Palauet. Biel Gelpí i Aron Padilla van fer 2 gols cadascun, mentre que Lucas Romero en va fer un.
1: Aquest partit vaig veure els primers 15 minuts aproximadament. Endavant, 0-4 perdent. Vaig marxar i vaig dir, això avui perdant de pallissa. I mira, al final...
3: Em va sorprendre. Aquest cap de setmana, què has fet en el Palauet? Que hi has anat a trossos, perquè...
1: Sí, bàsicament.
3: Un tros d'un partit, un tros de l'altre...
1: No, depèn dels partits que tenia jo, del temps lliure que tenia.
3: Bueno, sí. Així també es pots informar
1: no,
3: en la presa de primera mà.
1: El Junior Bàsquet vaig veure els últims minuts perquè jo jugava amb l'Alavi darrere d'ells. I aquest vaig marxar perquè ja era l'hora de dinar i tenia gana.
3: Bé, així, bueno, era l'hora i el treball al llit el primer crit, no? Doncs s'explicó el juvenil també que de preferent que va empatar en el seu cas a 3 contra el Ripollet amb un mateix protagonista, ja que en aquest partit Biel Gelpí també va fer 2 gols. L'altre gol va ser d'Ismael Ortiz. Pel cadet d'Honor va fer un gran partit contra la Indústria Santa Coloma, on els visitants només van poder guanyar per 4-5. Gerard Rovira, Quim Montoya, Didac Montenegro i Genís Aguilar van fer els gols.
1: Vas anar a Gemma o no?
2: No vaig poder, però...
1: No vas anar a veure els teus amics?
2: Molt em mal. Sap greu, però jo trobo que està superbé i més contra l'Indústries. I amb una temporada que han tingut, amb la mala temporada que han tingut ara, està, jo ho trobo perfecte.
1: Doncs sí, seguim amb el cadet B.
3: Que va perdre a casa per 0-3 contra el Sant Julià de Ramis.
1: Aquest partit se'l vaig veure a sencer, al dalt.
3: Sí?
1: Sí.
3: Hola, bro.
1: Gairebé l'únic que he vist sencer aquest cap de setmana.
3: Tu, el teu cap de setmana quantes hores té? Perquè jo crec que ara començant a comptar partits que has vist i competicions que m'has explicat també que has mirat per la tele i d'això, jo crec que el teu cap de setmana té 4 dies com a mínim.
1: No, però totes les hores són d'esport.
3: Ben fet. Doncs t'explico, passo pel cadet C.
1: Sí, que guanya... són els amics de la Gemma i sóc que està contenta.
2: Sí.
3: Que guanya per 6-3 al Malgrat en el derbi disputat de Palafolls, on els 6 gols van estar repartits entre Daniel Fernández, Felipe Aguilar, Unai Fernández, Pol Quintana, Pol Dalmau i Àlex Ferrer.
1: D'aquests 6, quants coneixes?
2: El Daniel, que de fet està escoltant el programa per sentir el seu nom, el Pol i l'Unai.
1: El Pol, quin dels dos?
2: El Dalmau.
1: El Quintana no?
2: No.
1: Doncs...
2: Bueno, no, sí. Sí, sé sí, qui és, però...
1: Enviar-li
2: no...
1: una salutació a en Daniel.
2: Hola, Daniel.
1: Continuem amb l'Infantil d'Honor.
3: Que va guanyar 2-7 a la pista del Molins. Alan Corbacho va fer 3 gols. Víctor Nieves en va fer 2. Nil Chamizo i Jordi Navarro, un cadascun.
1: Nil Chamizo, que no falla, de cara a porteria.
3: Sí, és un, sempre...
1: La setmana passada va ser l'MVP.
3: Nom recurrent. Veus, és que aquí hi ha qualitat. L'Infantil B va caure 2-3 contra el Vilafant en una bona actuació del conjunt palafollenc. I l'Alaví d'Honor va jugar 2 partits aquest cap de setmana, dissabte a les semifinals de Copa Catalunya contra les Corts amb derrota 1-2 i gol de Mario Jiménez. I diumenge partit de Lliga que va acabar empat contra el Sant Andreu per 4-4. 2 gols de Kilian Casas, un de Biel González i un altre d'Hugo Jiménez. L'Alaví IB va guanyar de manera còmoda el Lloret Esportiu amb un marcador final de 0-7. Nil Palou va fer 3 gols, Isaac Alemany 2, Eric Muñoz 1 i Quim Ferreres l'altre gol.
1: Per cert, l'Alaví IB que la setmana passada es va programar campió de Lliga, ja vam comentar el programa. Però bé, com van fer la conya amb el Benjamí que cada setmana ho recordàvem, la BB no serà menys.
3: Doncs permetem com van fer també amb el pre-Benjamí, també doncs, felicitar-los per la Lliga una setmana més.
1: Correcte.
3: I la Vice. A la Vice tenim que va guanyar amb claredat 1-7 a la pista del Canet B. Ethan González va fer 3 gols, Eider Carbón va fer 2 i la resta van ser Enzo Priego i Òscar Iglesias. I el pre-Benjamí va guanyar 2-4 al Vilafant i passa a la final de Copa Catalunya, de Copa Girona, disculpeu.
2: Ui, ui, ui.
3: Oliver Alaja va fer 2 gols, Lucas Mateos en va fer un, Mateos Pesi també va fer un gol. I per acabar, victòria del 5-1 del juvenil femení davant del Ciutat de Mataró. Lucía Reina, 2 gols, Ariana Barnes, 1 gol, Jana Ribot, 1 i Daniela Zapater, 1 gol.
1: Perfecte, Udal. Que ha sigut curt, ha sigut llarg.
3: Porteu-me aigua perquè això no s'acaba mai, eh? És que són tants equips que haurem de fer un paron al mig.
1: Haurem de fer pauseta, no?
3: Exacte.
1: Haurem de fer fins a infantils i després...
3: Que entri publicitat i seguim.
1: No, hi ha publicitat avui, igual.
3: Així m'agrada, home.
1: Sense descans. I ara escoltarem a la Paula, que ens fa una valoració de com ha estat el cap de setmana pel Club Pati Palafolls al Trofeu Catalunya, en el que han participat en diferents nivells i amb bones actuacions. Ho escoltem?
0: Aquest cap de setmana vam anar al Trofeu Catalunya, que és un trofeu que es fa durant tot el mes de maig. Es fa la primera fase, on de tots els nivells que hi ha del patinatge es fa com una primera classificatòria, on durant tots aquests caps de setmana coincideixen a més pistes del mateix nivell, participen més de 6.000 patinadores i després es fa d'aquestes participacions, diria, si no m'equivoco, que són les 10 primeres de cada grup i cada nivell, es classifiquen per poder participar al trofeu a Catalunya de la final, on es fa aquí al nostre poble, a Palafolls, que estem supercontents de poder tenir aquesta oportunitat des de la federació i poder acollir a tots aquests patinadors de diferents parts de Catalunya i poder celebrar la final. Diumenge vam anar amb els nivells 5, 6, 7 i ens va anar bastant bé, en el sentit de que algunes de les nostres patinadores ja van fer el tancament com a final, open final, perquè també compta pel rànquing aquest open, trofeu, i van fer com l'últim tancament de la temporada i ens va anar superbé per poder seguir sumant punts de cara al rànquing i a veure com van aquestes classificacions de rànquing. Pel que fa, les nostres patinadores van fer una molt bona defensa dels balls i volia destacar que de la majoria de les nostres patinadores van treure moltíssima puntuació dels components. Sempre que fan un programa hi ha dues puntuacions, una de tècnica i una de components, i el Club Pati Palafolls es va veure resaltat en aquesta segona puntuació dels components, que és on miren més la performance, que seria la interpretació del ball i de tècnica de peus, de passos, de com es van defensant durant tot el programa. I la veritat és que ho van fer superbé. Algunes van tenir alguns errors que potser els hi marca aquesta petita diferència on poder participar o no a la final, però tot i així sempre és un aprenentatge participar en aquests esdeveniments, i des de l'equip tècnic estem molt orgullosos de tot l'esforç i tota la dedicació que porten durant tota la temporada, i veure com poden acabar així la temporada és un goig i un orgull. Ara seguir poder-nos preparar durant aquest mes, tenim un mes per a veure si aconseguim que alguna de les nostres patinadores arribi a la final de Palafolls, doncs poder demostrar tot el que han pogut aconseguir durant el llarg de la temporada.
1: Doncs esperem que les patinadores de Palafolls arribin a la final i puguin gaudir del Trofeu de Catalunya. I havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, veritat, Eudald?
3: La nostra especialitat, jo diria, que cada vegada, últimament s'està comentant poc com ens agrada el ciclisme.
1: Sí, sí, ja no només parlem del curs ciclista Palafoll, sinó que ja de la Paula Blasi, de la Volta a Espanya, d'una mica de tot de ciclisme.
3: Penso jo que, a veure, aquí estem anant sempre als partits locals aquí a fer entrevistes. Jo crec que algun dia haurem de desplaçar-nos nosaltres a les competicions.
1: Saps quin és el teu referent?
3: Qui?
1: Samuel Sánchez.
3: Me l'apunto per prendre nota, eh?
1: Busca'l i ja em diràs per què t'ho he dit.
3: Doncs, va, m'apunto i a veure què tal. Ara no sé si m'ho estàs... Amb aquest somriure que fas, no sé si m'ho estàs dient en broma o si és algun periodista exemplar.
1: No. Tu busca'l i ja em diràs.
3: Va, doncs la setmana que ve m'ho portaré mirat.
1: Perfecte. Vinga, va, parla'm del Club Ciclista Palafolls.
3: Doncs cap de setmana intens pel Club Ciclista Palafolls en diverses competicions. Començarem amb la cursa cicloturista Terra de Remences de 150 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell, on es coronaven mítics ports de la Garrotxa i Osona. En aquesta cursa vam tenir competint a la gran Úrsula Espina, que va fer el segon millor temps en categoria femenina.
1: Feia temps que no parlàvem d'ella, eh?
3: Sí que tens raó. Ara feia dies que no parlàvem d'ella i que bé que ja pugui estar una altra vegada.
1: La trobàvem a faltar.
3: Sí, a dintre nosaltres, però semblava que s'hagués mort, llavors he preferit dir com que estava aquí entre nosaltres.
1: Perquè a més és una de les que sempre tenia bons resultats, eh?
3: Sí.
1: Sempre feia podis, Copa Catalana, Copa d'Espanya...
3: Podríem començar a tenir-la en compte ja pels MVPs, eh?
1: Correcte.
3: Perquè sempre era clara candidata.
1: I tant que sí.
3: D'altra banda, es va disputar també la Volta a Montserrat, amb tres etapes puntuables per la Copa Catalana i aconseguint el tercer lloc en la classificació per equips. En aquesta mateixa volta tenim els següents resultats individuals. Albert Jiménez, de categoria Màster 60, va ser un quart en la general de la seva categoria, després de ser tercer, segon i quart de les diferents etapes. Lluc Buscà va lluitar i competir a bon nivell amb bons rivals i va acabar en la novena posició de la categoria Màster 40, una posició condicionada per l'avaria tècnica durant l'última etapa.
1: Sí, perquè m'ha comentat l'Ivan que si no hagués sigut per aquesta avaria potser estava la lluita pel podi.
3: Ostres, una llàstima. A la categoria Màster 50, Francesc Orante i Edu Pérez van ser segon i quart respectivament. En Fran va poder pujar al podi de les tres etapes. I llàstima que encara no tinguem les puntuacions oficials per anunciar si algun integrant del Club Ciclista Palafolls és líder de la Copa Catalana. A veure si que aviat poden sortir.
1: No m'han dit noms, però m'han comentat que potser hi ha algú que és líder.
3: Sí, però és possible o creus que serà així? Sí.
1: Crec i és possible. Perquè m'ho han dit.
3: Bueno, a veure... Tens bones fonts, veig.
1: Home, jo crec que Francesc Orante, no? Va ser segon en podis. Potser és un dels que és líder de la Copa Catalana i encara no ho sabem. No ho sap ell.
3: No, exacte. Doncs sí que tarden, no, aquestes coses de sortir. Pensava que això seria immediat. Com...
1: Potser com eren tres etapes,
3: vale,
1: tenen més feines de la federació.
3: Suposo que no serà algo automatitzat, imagino, no, que s'haurà de mirar, no? I...
1: Sembla ser que no.
3: Vaja.
1: Doncs, ciclisme actualitzat. I Gemma,
2: digue'm,
1: com ha sigut el cap de setmana per la petanca a la Figuerassa?
2: Doncs un cap de setmana dur, perquè el reavia un dels grans equips de la Lliga del Montseny, com és el Llinars, que a més estan a la primera divisió de Lliga Federada Oficial de Petanca a Catalunya. I finalment, els nivells dels visitants es van imposar per acabar enduent-se la partida amb un marcador de 3-13.
1: Una llàstima, perquè ara amb aquest resultat la petanca la Figuerassa es queda a les posicions de baix de la taula i proper partit a sobre és contra el líder. O sigui que...
2: Ho tenen fotut.
1: A entrenar durant la setmana i a fer-ho la millor manera possible. Gemma, ja que estàs, m'expliques l'atletisme, que feia temps que no comentaven notícies i per fi tornem a tenir.
2: Doncs la notícia malauradament arriba una mica tard, però el passat 2 de maig l'Arnau Perales va participar al control sub-14 de Gavà, on va competir amb el llançament de javelina i va fer una marca de 24,88 metres. Una competició on es va poder demostrar l'esforç dels entrenaments i on es va poder gaudir de l'atletisme.
1: Perfecte. Eudald, tornem a tenir un esport que... Vam fer un descans la setmana passada, que és el pàdel.
3: Sí senyor, doncs anem pel pàdel, que en tornem a tenir notícies i resultats del Club Pàdel Palafolls, que aquest cap de setmana ha competit amb els següents equips. El femení A no va poder superar el pàdel Parc Llavaneres i cau amb un resultat 2-2. El femení B tampoc va poder guanyar i el Torre Iberà el va superar 0-3. Per sort, el femení C sí que va vèncer a l'Esquash Malgrat per 2-1. Mateix resultat que del masculí Veterans contra l'Oriol Terrassa. I acabem amb la derrota 3-0 del masculí A contra el Blue Padel Mataró.
1: No ha sigut el millor cap de setmana, però al final... No, dos victòries, està bé.
3: Què prefereixes, Uri? Tenir, donar de notícia de derrotes o no tindre informació del que ha fet aquest cap de setmana?
1: Ostres, pregunta complicada. Home, de cara al programa, millor derrotes perquè dona material. Si no hi ha partit, no tenim res a explicar. Clar, però clar, de cara a l'afició, de cara al club... El millor no jugar que perdre, no?
3: I tu, Gemma, què preferiries?
2: Jo potser com l'Oriol, no prefereixo dir derrotes per al final tenir una mica de tema i que el programa no es faci tan curt, però al final és una mica, és el que he dit abans de començar, que és una mica trist no haver de dir tants mals resultats, però bueno, mira, no sempre es pot guanyar i la vida és així.
1: I tu què prefereixes? A veure... Tu agafes la pregunta, ara no respondràs.
3: No es pot jugar aquí la carta de l'Uno Rivers. Aquí, en plan, si l'he preguntat jo... No, però jo crec que prefereixo donar bones notícies, sempre.
1: Abans sí, clar, les altres però no estava entre les opcions.
3: I què? Si me l'he fet jo la pregunta, jo la contesto com vull.
1: Vale, aquesta me la guardo. I acabarem l'actualització marcadors amb un esdeveniment que es farà el proper dissabte. No és així, Gemma?
2: Doncs sí, perquè el Club Muay Thai de Palafolls el proper dissabte organitza una activitat d'aeròbic amb moviments de Muay Thai que solen per als participants d'aquest esport per escalfar. Serà el dissabte a les 10 del matí a la pista exterior del Palauet i és obert a tothom que hi vulgui participar.
1: Això és curiós, eh? Activitat aeròbic amb moviments de Muay Thai. M'ha sorprès.
3: Sí, em sembla novedós. Sí, una novetat bastant divertida, fins i tot. Sí, la veritat, jo crec que hi participaria. A veure... gaire el dia, però...
1: Sí, a veure si podem anar i recollir algun tall d'en Miguel Rueda o d'en Daniel Frillola.
3: A veure, sí. Tu n'estaràs al corrent, no, també, del que facin?
1: Sí, evidentment que sí.
3: Doncs a veure... Sí.
1: Mira, com és a la pista exterior del Palauet, potser m'enganxa que estic a dins i puc sortir un moment.
3: És que aprofites l'estona al màxim, és que és ben bé que...
1: Però clar, després, com hauré de sortir, et diré... Jo un partit que no l'he vist sencer i em diràs, ostres, com pot ser això que has fet?
3: No, jo mai critico que no vegis un partit sencer, només dic que és impressionant quants partits veus a cada setmana. Igual sí. Que tu també, Gemma, jo penso que t'esteu plenament dedicats al programa.
2: Bueno...
1: Doncs bé, marcadors actualitzats i, si us sembla, anirem a parlar del senyor del bàsquet que va tenir un partit estel·lar.

0: i no només va guanyar, sinó que van guanyar per 44-61 contra el Cornellà del Terri, a Vall del Terri, a Arbre de Maig, amb un duel que va tenir...
1: Vall del Terri o Cornellà del Terri?
0: És que és...
1: A veure si jo m'he equivocat ara...
0: El poble és... És de Cornellà del Terri, però l'equip es diu Vall del Terri, guió, Arbre de Maig.
1: Arbre de Maig.
0: Sí, de fet, entre ells, sí, entre ells parlen de l'Arbre de Maig.
1: M'he pensat que era Arbre d'Abril, no?
0: No sé per què el nom aquest, però sí, sí, de fet, ells també s'ho diuen així ells mateixos, així que els hauré de preguntar algun dia. Doncs, a veure, aquest duel va tenir diferents fases, perquè els maresmencs van saber controlar cada vegada millor amb el pas dels minuts. El conjunt visitant va mostrar caràcter, solidesa defensiva i una gran capacitat d'interpretar el partit, especialment després d'un inici on els locals van sortir amb més encert. El partit va arrencar amb un Vall del Terri molt intens i decidit a marcar territori davant la seva afició. Els locals van començar amb un ritme alt, buscant possessions ràpides i aprofitant algunes dificultats inicials del Palafolls per entrar en dinàmica ofensiva. Els maresmencs, en canvi, van necessitar alguns minuts per trobar comoditat sobre la pista i ajustar la seva defensa, tot i mantenir-se sempre dins del partit. Els visitants no van acabar de trobar continuïtat ofensiva durant aquest primer tram, amb diverses possessions llargues i pocs encerts en els llançaments. El Vall de Terri ho va aprofitar per tancar el primer període amb avantatge de 15-11, deixant la sensació d'haver estat lleugerament superior en aquests primers compassos.
1: Potser començar el primer quart amb derrota sembla que tornem als fantasmes del passat, no? Després de l'últim partit que va ser victòria, sí. Començar perdent, ostres, clar. Tornem a perdre.
0: La sort és que anàvem perdent, però no era una gran distància, que al final eren 4 punts, que si tu entres ja activat al segon quart, fàcilment els pots reduir ràpidament. I encara teníem tot el partit per endavant.
1: Perquè era un rival assequible.
0: Sí, de fet són els que estan just per sota del Palafolls.
1: Que no hi ha més, no? Per sota.
0: No.
1: Sí, era el duel per no ser l'últim.
0: No, perquè em sembla que...
1: Hi ha diferència de victòria.
0: Sí, juraria, sí. De fet, el lluny de deixar-se afectar pel marcador, com comentàvem, el Palafolls va reaccionar amb molta personalitat i en el segon quart l'equip va fer un pas al davant, especialment en defensa, augmentant la pressió sobre la pilota i dificultant molt la circulació ofensiva del conjunt local. Aquesta millora defensiva va permetre recuperar pilotes i generar transicions més ràpides, una situació en què els visitants en van sentir molt més còmodes. A més, ofensivament, el Palafolls va començar a moure millor la pilota, trobant espais i seleccionant millor els tirs. Els locals van començar a perdre fluïdesa i van veure com el partit canviava progressivament de dinàmica, amb un parcial favorable d'11-16 en aquest segon període. El conjunt maresmenc aconseguia reduir distàncies i arribar al descans amb el duel completament obert i amb millors sensacions sobre la pista.
1: Doncs arribàvem amb el descans bé, no?
0: Sí,
1: per sobre.
0: Ara, Uri, em sembla que tinc tall de mica de prèvia del que s'havia comentat en el partit i una mica de com s'afrontava el partit des del principi, des dels jugadors. No sé si el tenim disponible.
1: Sí, de qui és el tall?
0: De Carlos Garzón.
1: Doncs vinga, l'escoltem.
2: Doncs bona tarda, tenim bones sensacions, estem molt contents amb la victòria del dia d'avui. Feia molt de temps que no aconseguíem les victòries seguides. Important aportació coral de tot el grup, però la màxima aportació ha sigut 14, però amb 5 jugadors per sobre de 10 punts. Hem començat un primer quart on s'ha perdut, però el segon, el tercer i el quart es guanya, sobretot a l'últim amb més de 10 punts de diferència. I això, òbviament, és el que fa que el partit ens vingui cap al nostre costat. Doncs sí, és important mantenir aquesta dinàmica, els entrenaments estan siguent molt bons, tant com per part de Maxi com de l'Eloi, l'esforç que estan fent és molt important per portar-nos cap a les victòries. Ens queden dos partits, les sensacions són bones, la setmana vinent juguem contra el líder a casa seva i esperem fer un bon paper i per què no guanyar el partit. Aquí va ser un partit antològic, no? 106-109, sense pròrroga, que això no és un partit que no és que no es vegi a tercera, sinó que no es guanya a Supercopa. Així que anem a per totes, anem al màxim d'esforç i som-hi.
1: En Carlos Garzón, que no sé si tenia pressa perquè ha parlat una mica ràpid, no?
0: Tu que volies descansar ara i agafar una mica d'aire, no t'ha donat gaire bé temps,
1: no, eh? No, podria haver parlat més tranquil·lament per aquí, xerrar una mica fora de micros sobre el partit abans de continuar. És que per cert, ara per esconya una altra vegada, dimecres vaig veure una estona de l'entrenament del Cinera del Bàsquet.
0: Ja no només fas de

0: partit, sinó també entrenaments. Sí, mate, està passant al davant, eh? Ara...
1: Té temps lliure, jo no en tinc.
0: Exacte.
2: I a favor del senyor del bàsquet per la força, dir que és complicat afrontar els partits tal com estan entrenant amb moltes baixes. Amb una... que l'entrenament eren 6 jugadors. Perquè sí, l'Osun estava tocat, no va entrenar i hi havia 6 entrenant.
0: De fet, sí que és complicat, és una de les coses que s'estan queixant sempre que, bueno, últimament que parlo amb ells, que és complicat mantenir una dinàmica també de partits i això, perquè per feines, lesions, amb compromisos, amb molts jugadors de l'equip poden anar, no poden anar a entrenar, llavors és complicat poder tindre una certa regularitat així.
2: Correcte. Doncs què va passar durant el tercer quart?
0: Doncs després del pas pels vestidors va arribar el moment decisiu del partit, i és que el tercer quart del Club Bàsquet Palafolls va ser probablement el millor tram dels visitants durant tot l'enfrontament. Els maresmencs van sortir amb una intensitat molt alta i amb les idees molt clares tant en atac com en defensa. La defensa del Palafolls es va mostrar molt sòlida, tancant bé els espais interiors i obligant el Vall del Terri a formar molts llançaments complicats. El control del rebot també va ser clau en aquest període, evitant segones opcions dels locals i permetent sortir ràpidament al contraatac.
2: Ara, Eudald, no sé si és cosa meva o estaràs d'acord amb mi, la majoria de partits es decideixen en el tercer quart, no en l'últim, sinó en el tercer. Sí, no sé si perquè és després del vestuari que hi ha més temps per solucionar els problemes o per què, però em dona aquesta sensació.
0: Tens tota la raó, Uri. De fet, molts partits sempre diuen que el tercer quart és molt important, i encara que vagis perdent, si el tercer quart aconsegueixes remuntar o fer una bona anotació, la dinàmica canvia per complet i et presentes amb un final de partit sempre que, bueno, que ja ve molt decidit pel tercer quart. Així que, no sé, sol ser molt important per tots els equips.
1: Sí.
0: Llavors, després del en atac, els visitants van trobar un ritme molt més fluid. La circulació ràpida de pilota i el joc col·lectiu van començar a desgastar la defensa local, i jugadors com David Osombela, Eric Molist i Francesc i en Xavi van assumir protagonisme en moments importants. El parcial d'11-17 en aquest tercer període va començar a obrir una escletxa important en el marcador i va donar molta confiança a un Palafolls que cada vegada se sentia més còmode sobre la pista. Amb el partit encarat, l'últim quart va servir perquè el Club Bàsquet Palafolls demostrés maduresa competitiva i capacitat per gestionar una situació favorable. Lluny de relaxar-se, els visitants van continuar mantenint un nivell defensiu molt alt, controlant el ritme del joc i evitant qualsevol intent de reacció del Vall del Terri. Els locals ho van intentar amb més intensitat i buscant retallar diferències ràpidament, però es van trobar amb un Palafolls molt seriós, pacient en atac i molt ordenat en defensa.
2: Estàs bé o no?
0: Sí, una mica més i mangarroso, eh?
2: Això és perquè l'aire no funciona, jo crec, eh?
0: Jo estic suant i a sobre després d'aquesta tos encara suo més.
2: Vinga, va, que falta poc ja.
0: Gràcies.
2: On estem? Ha acabat el partit ja o no?
0: No, encara no.
2: Vale.
0: Els maresmencs van saber jugar amb la pressió del marcador a favor, movent posicions llargues i castigant cada errada rival. A més, l'equip va continuar mostrant un gran treball col·lectiu amb aportacions importants des de la rotació i una actitud molt competitiva fins al final. El parcial de 7-17 en aquest període va acabar sent definitiu i va permetre als visitants tancar el duel amb un contundent 44-61 final.
2: Al final sembla que de menys a més, no? El primer quart es comença perdent, però després cada vegada la diferència era més gran.
0: Exacte, perquè arriba un moment en el qual tu, si aconsegueixes ser superior al rival en joc, en capacitat ofensiva, en defensa, la seva confiança baixa i els seus tirs entren, cada vegada estan més cansats, i és en aquell moment on normalment s'apreta i s'intenta eixamplar la distància.
2: I al final sembla ser que la clau va ser en defensa, no? En el primer quart el Palafolls encaixa 15 punts, en el segon i el tercer 11 punts i en l'últim només 7.
0: Sí, de fet, poder defensar bé, si defenses bé al final, és un diferencial. I aquí es pot veure clarament que el quart que van fer menys punts, 17-7, va ser el que va definir pràcticament ja el resultat final del partit.
2: Perquè al final el Palafolls, 61 punts, que no és una barbaritat, no.
0: No, però, sobre
2: però
0: la dinàmica.
2: Si encaixes pocs, com van ser els 44, tens moltes opcions de guanyar.
0: Exacte. I Anem a parlar dels cracs del partit, que en l'aspecte individual, David Osambela va ser el màxim anotador del Palafolls amb 14 punts, una vegada més, i una actuació molt completa, mostrant-se especialment efectiu en el tir. També van destacar Eric Molist i amb 11 punts i Xavi amb 10, en un partit on el joc d'equip i el repartiment ofensiu van tornar a ser una de les principals fortaleses de l'equip. Més enllà del que són les estadístiques, el Club Bàsquet Palafolls va deixar una imatge, jo crec que compacta, disciplinat i amb molta confiança amb el seu estil de joc, la capacitat per reaccionar després d'un inici complicat i el domini progressiu del partit. Bé, jo crec que posen de manifest el bon moment de forma del conjunt palafollenc, que continua creixent en aquesta fase.
2: Això és correcte, estan acabant molt bé.
0: Sí, la veritat és que tenim sort. Una llàstima que hagi pogut ser així de tard, però com ens van comentar, és una feina que no és en va, perquè això és un projecte a llarg plaç i que l'any que ve se seguirà intentant aconseguir el mateix.
2: Quines expectatives tens tu de cara a l'any vinent? No parlo de tu personalment, sinó
0: de
2: l'equip, sí.
0: Home, primer de tot, intentar que els jugadors que tenim ara mateix segueixin, que puguin seguir, que puguin confiar en el projecte i formar un equip que no només tingui bons jugadors, sinó que puguin agafar una certa regularitat i que hi hagi química entre els mateixos jugadors de l'equip. Llavors s'ha de començar a treballar ja des d'aquest moment, o sigui, i a final de temporada poder entrenar també tot conjunt i fer equip dins i fora de la pista.
2: I la temporada ve, suposo que és igual, no? Hi ha una primera fase de classificació, diguéssim, i després una segona que ja és...
0: Jo entenc que sí, però normalment aquests detalls no se saben fins al setembre, agost d'aquest any, diguéssim, que és quan es començarà a decidir la propera temporada. També se sabran els equips complets, es sabran els jugadors, com estem també a la Lliga, diguéssim, el que vindria a ser de les últimes categories, sempre poden variar el nombre d'equips, perquè si hi ha equips que no es presenten, si hi ha equips que no segueixen, és fàcil de que això passi.
2: Tu ets més de dues fases, com és aquest cas, o més de lligues de temporada sencera?
0: Bona pregunta. Jo crec que el de... amb dues fases, jo penso que és bastant bon nivell, perquè primer de tot hi ha una fase que et dona el ritme de joc i et permet enfrontar i saber tu a quin nivell, perquè si estàs en una lliga de temporada sencera, pot ser que la teva lliga tingui un nivell molt alt i llavors no tinguis tu opcions de pujar. En canvi, amb aquesta ja t'ordena amb la gent que està, diguéssim, al teu propi nivell, i si tu tens un equip per realment poder optar a una fase d'ascens, un playoff, com li vulguis dir, ja et porta equips que tenen aquest mateix nivell que tu. Llavors, a nivell competitiu i a nivell, diguéssim, també de joc, com per passar-t'ho bé i gaudir, es nota molt.
2: Tu, Gemma, què penses?
1: El mateix, o sigui, al final sempre està bé, no? Acabar amb la Lliga B, amb un bon gust, i opino el mateix que el company. Sí, no tinc res més a dir.
2: Perfecte.
0: Has volgut fer la justifica la teva resposta, com en els exàmens?
2: Sí, una mica, sí. Jo, la veritat, que quan són categories sèniors ja m'agrada més lliga de temporada sencera, perquè al final jo crec que els nivells ja haurien d'estar ajustats o cada equip saber en la divisió en la que està, i a partir d'aquí fer l'equip en base a la categoria en la que està. Però sí que és veritat que quan són nens, tret de les divisions altes, potser dues fases va millor, una primera per acabar d'ajustar nivells i una segona ja amb els nivells més igualats.
0: Però clar, no, jo penso que no només en nens, sinó a les nostres categories, com estem jugant el Club Bàsquet Palafolls, també passa, perquè estem a la categoria més baixa o de les més baixes que hi ha. Llavors, no hi ha tope per sota. O sigui, que depèn dels equips que hi hagin, és la quantitat d'equips que hi ha a la Lliga. Llavors, tu pots trobar un equip com el Senior B, que és un equip així més veterà, que juguen com per passar-s'ho bé i fer més esport, o pots trobar equip com, no sé, per exemple, el Massanet o altres equips que estan a la part alta de la classificació, que realment volen competir i tenen bons jugadors. Llavors, si tu els ajuntes aquests dos equips a la mateixa lliga, moltes vegades, si ho fas per proximitat, tampoc acabes de tindre un nivell homogeni a la lliga, saps? Llavors pot ser que depenguis molt dels equips que tinguis al voltant.
2: Ja, sí, tens raó. Per acabar el partit estel·lar, abans has dit que havíem de fer una mica de pitonissos. Proper partit contra el líder, si no he escoltat malament.
0: Contra el Lloret, sí.
2: que l'anada va haver-hi aquell partit amb pròrroga i una bogeria de partit, què creus que passarà en aquesta segona volta?
0: Si juguen molt, jo crec que no, jo crec que em sap greu dir-ho, però jo, podran fer bon partit, podran intentar fer d'això, però al final el Lloret ara mateix està una, no sé si està primer, però està a la part alta de la Lliga i se juguen també l'ascens, així que no crec que vulguin deixar cedir ni un sol partit.
2: O sigui que ets força pessimista.
0: Sí, no vol dir que hagin de fer un mal partit, ni molt menys. I tant de bo m'equivoqui, eh? Si m'equivoco, espero que em digui la setmana que ve que m'ho tireu encara, però... A veure, de fet, aquesta setmana ja hi ha hagut un duel també dels de la part alta que per pujar, i ha sigut un partit molt caldejat que s'ha hagut de suspendre també perquè hi ha hagut incidents, però per això no crec que cap dels que estiguin a dalt vulguin cedir ni un sol partit.
2: Doncs perfecte, amb el pessimisme de l'Eudald Vallcrosa tanquem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
2: Jo mateixa. Jo voto per el David Osambela, que...
1: Ah, no votes a un amic teu?
2: No.
1: O sigui, en Daniel Fernández està escoltant el programa. Perquè diguis el seu nom i no el votes. Ja veuràs demà quan vagis al col·le.
2: No, demà no tinc insti. Demà no? És vaga.
1: Mare meva, si ja vaga cada setmana aquest any. Doncs dimecres.
2: Sí.
1: Daniel Fernández t'estarà esperant a la porta de la classe.
2: Ho sento, però jo voto per al David, perquè al final va tenir un partit complicat i va ser el màxim anotador amb 14 punts i va ser una actuació molt completa, com ha dit abans l'Eudald, i jo em quedo amb ell.
1: Eudald?
3: Mira, per una part estic d'acord. També vull mencionar amb Alan Corbacho, amb 3 gols a l'infantil d'honor, amb la victòria 2-7 de la pista del Molins, que també m'han semblat remarcables. No sé, també, així com que ara em vingui al cap, tinc aquest jugador, l'Osambela. En els ciclistes han fet bons resultats, però crec que desmereix donar un MVP també amb una segona o tercera posició.
1: Ha faltat aquest puntet d'acabar de guanyar. Ja sí. Estima que la Paula Blasi no és de Palafolls, eh? Si no...
3: també seria... Home, hauria estat bé poder-la ficar d'MVP, però vaja, millor algú que sigui de l'esport local, no?
1: Sí. També tenim a futbol sala el Mienge al Pi, que va fer 2 gols en 2 partits diferents. O sigui, 2 gols i 2 gols. Llàstima que els dos van ser empat.
3: També desmereix, si tens raó, que no acaba de lluir tant, no? Que siguin...
1: Correcte.
3: En un cap de setmana, 4 gols, perquè... Bueno, són bons resultats, sí. Al final són 4 gols, però vaja, tampoc venen donats una victòria.
2: Clar.
3: No sé, tu tens alguna proposta, Uri?
1: Jo... una mica també per la part del senyor del Club Bàsquet Palafolls es donaria en Maxi i a l'Eloi, perquè com he comentat és difícil encarar els partits amb els entrenaments que estan fent amb poca plantilla.
3: Sí, home, amb això...
1: Sí que és veritat que crec que l'Eloi no va anar al partit, no? O sigui, el podríem treure de l'equació.
3: Sí, exacte, sobretot si s'hi va dedicar molt en Maxi, però... Sí, bueno, al final s'ha de valorar també la seva gesta com a entrenadors. Al final la feina de l'equip en part també és seva, la de feina, i també els hem de donar l'enhorabona des d'aquí.
2: Sí.
3: Així que jo no em penso mullar més, Uri, jo ho deixaré a vosaltres.
1: Més no, si no t'has mullat encara.
3: I no penso fer. Així que us deixo...
1: A veure, el presentador sóc jo. Tu has de votar.
3: Vale, a qui vols que voti, doncs?
2: A qui tu creguis.
1: Mira, t'hem donat 2 noms. Més els que t'has dit, ja l'has tret de l'equació perquè t'es mereix una mica, no sé què. Que vols votar el bàsquet, està clar.
3: Així és.
1: Tens
3: no sabia com dir-t'ho.
1: A l'Osambela i en Maxi.
3: Doncs jo votaria a l'Osambela. 14 punts, victòria, bona ratxa. Ara mateix estan pujant com un coet.
1: Doncs perfecte. Llavors, premi MVP de la jornada minut a minut, Maxi Sánchez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 568. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i si no els podeu trobar també a la Spotify. A l'edició de producció del programa hem tingut a la Odal Vallecrosa, a la Gemma Dorna, amb Nico Galván, l'Àlex Piqueras i un servidor. El control de so hem tingut a en Jordi Pratsavall i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva per la Foyenca. Bona setmana, Odal.
2: Bona setmana, Uri.
1: Ja li explicaràs a l'Osan Vela per què no té el premi.
2: Vale, sembla bé, ja... Al final aquí ets el presentador, a les teves ordres, senyor.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit després que s'obrissin noves línies de finançament. L'ajuda inicial va ser de 964.500 euros, una xifra rebaixada lleugerament per l'ajust de la superfície final dels pisos, que han passat de 70 a 68,9 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en el projecte. S'espera que les obres estiguin totalment enllestides a finals d'aquest mes de maig.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. Entre altres, parlarem de salut, i és que el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual, és a dir, ITS, a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria del CAP local. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport de referents clínics territorials. L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030. També tractarem diversos temes polítics. Entre altres, Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada afirma que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldables, cap dels quals era Joan Vila. Tot i l'oferta del Palafolls Som al novembre de sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I també avui parlarem d'alcaldables, en aquest cas també del PSC, perquè Rosa Maria García és escollida oficialment com a candidata del partit per les eleccions de l'any vinent. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García va defensar una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans de Palafolls. I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas de les victòries destacades del Club Deportivo Palafolls, també dels futbols clubs a la Sant Lluís i també del Palafolls en una jornada intensa en bàsquet. Entre altres, el primer equip del CD Palafolls es va imposar per 2-1 al gironès Sàbat a Tercera Catalana. En futbol sala van aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riudellots en la divisió d'honor, mentre també que l'Infantil A va protagonitzar la golejada de la jornada amb un 2-7 a Molins de Rei. I pel que fa al temps, aquesta tarda serà un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions, els vents seran moderats, força 3 a 5 de component sud-oest al centre i sud de la comarca, mentre que el Maresme nord bufarà de component sud i sud-est fluix. Mar en estat de maró amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls avui el dia serà assolellat, amb temperatures màximes i mínimes que es mantindran entre els 24 i els 13 graus, respectivament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest dilluns 11 de maig i ho fem parlant dels pisos de protecció oficial, perquè l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros per continuar amb la seva construcció. L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels HPO. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment seran de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projecte com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una nova ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per
per tal que els fons propis que l'Ajuntament ha de portar per la construcció sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també sol·licitin aquests ajuts. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafoll rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres als pisos, recordem que han d'estar acabats a finals de maig. Actualment ja s'està treballant en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I avui hem de parlar de salut perquè s'ha conegut que, entre altres, el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir de 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del consultori local passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. És per això que reforçarà la figura dels referents clínics territorials, que són professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris del CAP, entre altres el CAP de Palafolls, per agilitzar la detecció i els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot el país. I avui parlem de política. Entre altres qüestions, Palafolls Som ha confirmat converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra Republicana. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista a Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció de censura s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora que manava llavors el PSC local. Desmenteix així també a l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per, segons diu, respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que cap d'ells era el candidat a les eleccions municipals, és a dir, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar, per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra, però el PSC va fer un comunicat tancant la porta a Palafolls Som i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern republicà. No deixem de banda la política ni tampoc el PSC, perquè avui s'ha conegut que Rosa García és la nova alcaldable del partit per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig de 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa Maria García, nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri de Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la mateixa candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls.
Segons han indicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador. I és que, segons va dir l'alcaldable a l'Assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. És moment ara, com cada dilluns, de parlar d'esports. Entre altres, victòria del CD Palafolls a la tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada ha sigut de resultats dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El primer equip de tercera catalana ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota per 6-0 contra l'Arbúcies. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís ha viscut una jornada de competició molt intensa, amb un balanç majoritàriament positiu pels seus equips. A la divisió d'honor catalana, el primer equip de l'entitat va aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riu de Llots per un ajustat 0-1. Pel que fa a les categories formatives de màxim nivell, l'infantil va protagonitzar la golejada de la jornada en vèncer 2-7 al Molins, mentre que el juvenil A i l'Alavia van sumar un punt cadascun en dos partits al Palauet, que van acabar en empat 5-5 contra el Caldes i 4-4 contra el Sant Andreu, respectivament. Altres resultats destacats inclouen el triomf de l'Alavi B per un contundent 0-7 a Lloret, la victòria del juvenil C a quart per 1-2 i l'empat del juvenil B a la pista del Ripollet 3-3. La creu de la jornada, però, va ser pel Palafolls B, que va caure derrotat 6-4 a la seva visita als joves de Vidreres. Pel que fa al bàsquet, va ser també una jornada de contrastos pel CB Palafolls en els seus diferents compromisos. El gran protagonista va ser el Sènior A, que a la seva visita a la pista del bàsquet Vall del Terri va sumar una victòria de mèrit per 44-61 dins la tercera territorial. Per contra, el Sènior B va patir una derrota contundent, 80-43, contra l'Atlètic Silenca, en la mateixa categoria. Finalment, en les categories base, l'equip júnior masculí de promoció no va poder fer front a l'Unió Juriona amb Maristes Blanc, tancant el marcador amb un resultat de 40-60 a favor dels gironins.

Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment d'obrir la nostra hemeroteca per repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, un accident múltiple a la C32 a l'antic peatge de Santa Susana va deixar dues dones ferides. Aquell matí, a primera hora, pels vols de les 8, diversos cotxes es van veure implicats en un accident passat al peatge de la C32 a Santa Susana. Segons fonts del Servei d'Emergències, va haver de traslladar dues dones en estat menys greu, una a l'Hospital de Calella i l'altra a Can Ruti. En total es van desplegar 3 dotacions del SEM i diverses patrulles de Mossos d'Esquadra que van tallar i redirigir el trànsit. En aquell moment de la notícia, la circulació ja estava restablerta a la zona. El 2021, en plena pandèmia, la restauració esperava una millora de la situació amb les noves mesures. La finalització de l'estat d'alarma i la conseqüent fi del toc de queda nocturn coincidia aquell mateix dia amb un nou relaxament de les mesures que restringien horaris en l'àmbit de la restauració. Des d'aquell mateix 11 de maig, els restaurants podien servir una altra vegada sopars. En aquell cas, fins les 11 de la nit, i això suposava que a Palafolls alguns establiments tornessin a obrir després de molts mesos tancats. Era el cas del Lloc Nou, restaurant a tocar de la carretera, i que durant tots aquells mesos va haver de fer malabars per intentar adaptar-se a les restriccions i poder obrir. I finalment, el 2016, fa 10 anys, la policia vigilaria la feina dels escombriaires de Malgrat de Mar per evitar noves agressions. Aquell mateix cap de setmana, la policia local de Malgrat seguiria de prop la tasca de neteja dels carrers a la matinada. Ho van fer per evitar que es poguessin repetir agressions com la que es va patir la setmana anterior, a primera hora, quan un operari de l'empresa Coptàlia, que estava escombrant la zona del carrer Esteve, va ser agredit. Al consistori malgratenc, la policia i l'empresa es van reunir aquella setmana per intentar reforçar la seguretat del servei amb petites actuacions. Fos com fos, l'alcalde de Malgrat en aquell moment, Joan Mercader, va assegurar que l'agressió havia estat un fet aïllat.

0: Ara, com sempre, en els informatius d'aquesta casa, el que fem és connectar amb el nostre company, amb en Jordi Pratsavalls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi, què ens proposes avui?
1: Hola, Melina. Aquest divendres tindrem l'oportunitat de compartir de nou una estoneta amb Glob de Bosch, perquè arriba una nova edició del Fem un Glob. Serà al vespre, al local jove de Can Vall, amb diferents propostes. Començaran amb un taller de còctels que es farà a 8:15 del vespre. Però tot seguit tindrem la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Seguirà un sopar popular i diferents concerts, per exemple, un en acústic a Vicent Carles i una jam session organitzada per l'eixida jove del local jove de Can Batlle. Això serà a partir de 11:15 del vespre. Totes les propostes les trobeu resumides a través de l'Instagram d'aquesta entitat palafollenca.
0: Gràcies, Jordi.

0: I després de conèixer aquesta proposta cultural amb en Jordi, el que hem de saber és quina és la previsió meteorològica que s'espera per la jornada d'avui. I per això tenim el nostre company en Quim Serra preparat per donar-nos tots els detalls. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, en poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem, com sempre, l'informatiu d'avui, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit. Ho han fet després que s'obrissin noves línies de finançament. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en aquest projecte. I davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria dels CAPs, entre ells el CAP de Palafolls. Els professionals sanitaris oferien divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport dels referents clínics territorials. També hem parlat avui de política, perquè Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada ha afirmat que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes. Tot i l'oferta de Palafolls Som al novembre per sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment, el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I entre altres qüestions també polítiques, hem sabut qui serà l'alcaldable pel que fa a les eleccions del 2027. En aquest cas, Rosa Maria García l'han escollida oficialment com a candidata del PSC per les pròximes eleccions. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata vinculada al barri Sant Lluís ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García ha defensat una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans. I com cada dilluns en esports, hem repassat els resultats de les jornades d'aquest cap de setmana. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Arriba al racó de la cultura a Ràdio Palafolls, és a dir, al Palafolls en xarxa, renovant totes les agendes per apropar-te a també totes aquestes activitats culturals que passen a Palafolls i Rodalies aquesta setmana. Nosaltres, que ja ho tenim tot a punt, avui dilluns, si fem una miqueta de sumari del que trobareu aquests minuts al Palafolls en xarxa, dir-vos que sí, farem agenda cultural, però com cada dilluns també ens toca utilitzar la màquina del temps i mirar que cap enrere, parlarem d'història, història local, amb en Xavier Salicru. Ho farem avui parlant del terme del castell i com ha anat canviant al llarg dels anys i dels segles. Una xerrada que, de fet, després podreu consultar a través de les nostres xarxes socials ja a partir d'aquest mateix vespre. I a la segona part del programa anirem fins a Pineda. Aquest cap de setmana comencen les diferents cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle i comencen a dalt de tot amb dos musicals, Rent i el vol de l'home ocell. Ens ho explicarà la seva directora, l'Aina Rite, la directora d'aquests dos espectacles, que avui serà amb nosaltres, doncs, per parlar una miqueta de teatre i com s'aprèn utilitzant el teatre com a eina educativa. Tot plegat en aquest Palafolls en xarxa que comença just ara amb la xarxa cultural de l'11 de maig. Benvinguts, benvingudes, comencem.
3: Xarxa cultural.
2: I comencem el nostre municipi a Palafolls, doncs mira, també parlant de teatre, perquè la quarta finestra segueix amb els espectacles de final de curs dels adults. Ja sabeu que tenen dos grups d'adults. Aquest cap de setmana és el torn de l'altre grup d'adults. Aquest pròxim divendres, de fet, estrenen Truita de Família. Serà, doncs, a Can Florenci a partir de 8:45 del vespre. Les entrades, com sempre, utilitzant el link que trobareu al Instagram de la mateixa entitat. Del nostre municipi també destacarem que divendres hi ha una nova edició del Fem un Glob organitzat per Glob de Bosc a Can Batlle a partir de 8:45 del vespre. Les propostes començaran amb un taller de còctels, després hi haurà la proclamació dels premis del tercer grup literari, seguirà un sopar popular amb servei de barra, concert en acústic amb Essent Carles i al finalitzar jam session organitzada per l'eixida local jove. Una proposta que trobareu detallada a través del seu Instagram i que aquesta setmana també ens explicaran aquí mateix al Palafolls en xarxa. Més enllà, destacarem per dissabte l'exhibició del Club Muay Thai Palafolls, que es farà a partir de les 9 del matí a la pista exterior del Palauet. Això, com dèiem, dissabte, o dissabte també, la visita guiada per Palafolls organitzat per el Consell d'Infants del nostre municipi. Les inscripcions encara continuen obertes. Es poden fer aquests dies al MIT, al Música i Dansa. I el punt de trobada dissabte serà a 8:45 del matí a la plaça Major de Palafolls. Continua també el cicle de teatre Escena Nou, al Teatre de Palafolls. Aquest dissabte a les 7 de la tarda és el torn de la bona música amb Tenderete en el Azul. Una proposta, com sempre, gratuïta amb, doncs, obertura limitada, amb aforament limitat. I el diumenge tornem a parlar de la quarta finestra perquè el grup infantil i juvenil presenten Sorbets de Teatre. Serà a les 6 de la tarda al Teatre de Palafolls. Seguim parlant de més activitats culturals, deixem Palafolls i ens centrem en les propostes de Malgrat de Mar, en concret de la Biblioteca La Cooperativa. Tot just demà hi ha contes menuts. Serà a partir de 6:15 de la tarda, amb la participació de Montmas, que presenta en Cuc i la Cuca, com sempre, amb participació gratuïta i no cal inscripció prèvia. Sense oblidar també que la Biblioteca organitza per al pròxim 14 de maig una nova sessió del Club de Lectura Juvenil. En teniu tota la informació al taulell principal de la Biblioteca Malgratenca. I de cara a aquest cap de setmana, un apunt. Destacar per dissabte una nova edició de la Jornada Solidària a Can Campassol, amb diferents entitats que participen d'aquesta jornada solidària, que començarà a les 11 del matí amb la Cercavila, amb la colla de gegants Cervantes de Malgrat de Mar, des de les Peixateries Velles. Després també hi ha activitats infantils a càrrec de l'agrupació Escolta i Guia Sant Nicolau. A 1:15 hi haurà espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Al migdia, el vermut solidari. A les 5:00 PM, desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. També durant tot el dia, recordem-ho, es podrà visitar l'exposició Armes Nuclears Mai Més, de Fundipau. Passem un momentet per Pineda, seguint fent la nostra agenda, destacar per dijous una hora del conte, en aquest cas a la Biblioteca de Poble Nou. La unió d'un trencaclosques, a càrrec d'Elisabet Santiago, autora del llibre i mestra d'educació infantil. Una història que s'explicarà per nens i nenes a partir de 4 anys a la Biblioteca de Poble Nou a 6:15 PM. Si ens centrem també amb les activitats de l'agenda al municipi de Calella, destacar per demà a la tarda, a partir de 6:00, i a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, la xerrada sobre alimentació i càncer. Serà càrrec de Laura Lorca, que és dietista nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, organitzada per la mateixa biblioteca. I dimecres haurem de destacar que a la plaça de l'Ajuntament, entre 9:00 i 12:00 del migdia, hi haurà activitat coordinada d'impuls de la llengua catalana de l'Escola La Minerva, l'Escola Alfar i l'Institut Bisbe Sivilla. Hi participen els alumnes de 6è de primària i de 1er d'ESO, organitzat per als mateixos instituts i escoles mencionades. Anem ara fins al municipi de Tordera, que de fet avui viu en jornada festiva, ja que és l'aplec de Sant Ponç. A la mateixa ermita de Sant Ponç hi haurà les activitats tradicionals, però més enllà apuntarem també per demà a la Biblioteca de Tordera el Club de Lectura amb l'autora La Gran Família, un club de lectura amb l'escriptora Antònia Carré Pons, un acte obert a tothom i en format gratuït, que es farà demà a 6:45 PM. I dijous, nova proposta de l'Eduquem en Família a Tordera, acompanyament en l'educació sexual, una xerrada que es farà a la Biblioteca de Tordera a partir de 6:45 PM. Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Apuntarem a l'agenda, per exemple, demà passat la 5a trobada d'escoles Mouta per l'Esport, jornada que es farà entre 9:00 AM i 4:00 PM a la ciutat esportiva de Blanes. I dijous tenim nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema. Serà projectant la pel·lícula Cirat al Teatre de Blanes a partir de 8:00 PM, i les entrades, com sempre, si les voleu aconseguir anticipades, les podeu trobar a www.teatredelacostabravasud.cat. D'aquesta manera, deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Com cada dilluns, és el torn de fer el nostre particular viatge en el temps, sempre guiats per un guia de luxe, qui en sap tot o gairebé tot, va, diguem-ho així, del passat de Palafolls. Xavier Salicru, molt bona tarda, benvingut.
3: Molt bona tarda, Jordi.
2: Gràcies per ser amb nosaltres. Un capítol més d'aquesta secció d'història que, com sempre, fem un cop a la setmana, cada dilluns, i que aprofito per recordar que després també podreu recuperar a l'apartat dels podcasts de Ràdio Palafolls, a la nostra pàgina web. Avui parlant del terme del castell de Palafolls, Xavi.
3: Sí, Jordi, parlarem del terme del castell de Palafolls, perquè moltes vegades en fem referència i potser no hem explicat exactament què és això del terme del castell de Palafolls, que era, no, per dir-ho així, resumit, aquella jurisdicció senyorial d'on vam dependre, doncs, gran part de la nostra història, no?
2: Per tant, parlem de terreny, parlem de cases, parlem de poder, en quins termes hem de parlar?
3: Sí, de poder, de territori, és a dir, dues. El terme del castell de Palafolls, el que és una jurisdicció, per tant, una jurisdicció civil, que sota, en el nostre cas, estava sota el senyor del castell, el titular del castell, el senyor de Palafolls, que al llarg de la història veurem que han sigut diferents famílies, no només els Palafolls, sinó d'altres famílies, doncs ells eren els propietaris d'aquest terme, no? Del territori en si, i tenien tots els drets, no?
2: És important, doncs, marcar el punt d'inici. On comença tota aquesta explicació, Xavi?
3: Mira, el punt d'inici se situa en una cosa molt simple, no? Allà tot insituat al castell ha estat sempre una talaia que el que volia, el que feia era controlar una línia de penetració cap a l'interior, no? Cap al rere país, que era el riu Tordera, no? El riu Tordera, a part de ser un curs on baixa l'aigua, acabava sent, no, com una bretxa oberta al territori on es podia més fàcilment que a través de muntanyes, sinó introduir-se cap a dintre. Doncs l'origen del nostre terme del castell de Palafolls és en allà. A partir del turó del castell s'instal·la al segle X, ja en tenim notícies, una petita torre, que no sabem qui la va construir, perquè exactament el moment aquell zero d'aquesta torre no la coneixem, però sí que va estar ja de seguida en mans dels Assegudes. Els Assegudes era una família antiga, nobiliària, que eren els propietaris del terme del castell de Montpalau. Si el situem, és aquest castell que en queden molt poques coses a sobre de Pineda. Era un terme ja dels seus orígens. Això ens en situem, tota aquesta història podem dir que comença amb la reconquesta dels francs, quan els francs van entrant i van baixant i van expulsar els musulmans, i aquesta zona nostra entre el 785 i el 800 és quan els francs arriben, organitzen el territori, i nosaltres quedem dintre emmarcats dintre del que és el comtat de Girona i bisbat de Girona, també l'aspecte civil i l'aspecte
2: amb el poder que tenia l'església precisament en aquella època
3: important. Doncs el terme del castell de Montpalau era l'extrem d'aquest comtat de Girona que arribava fins a la riera Torrembó, que és a l'alçada d'Arenys i de Caldes d'Estrac. Doncs tota aquesta part última, no?, aquesta part del comtat de Girona, el formava el terme del castell de Montpalau. La família Sesagudes, el per què no el sabem massa bé, però hi ha un moment, a finals del segle XI, que instal·len en aquesta torre originària, que era una torre per control d'aquest extrem del seu territori, doncs hi instal·len una branca de la família, una filla. I a partir d'aquí es forma el terme del castell de Palafolls. Estem parlant del segle XI, ja el tenim estructurat, ja trobem a la documentació tot aquest territori, aquesta jurisdicció civil, no?, que ja s'estructura com una unitat política, no?, ja és aquest l'origen.
2: Tot i que això, aquest poder entenc que creixerà, estem just a l'inici de tota aquesta història i al principi ens has comentat, Xavi, que estem parlant, si ens fixem en el castell, en una petita torre, per tant, no ho sé, poder m'equivoco, però això d'anar creixent, no?
3: Aquesta torre, el que és en origen, és simplement un punt, una força, no?, prefeudal per vigilar el territori. Quan la família Sesaguda cedeix una part del seu terme del castell, en aquest cas va ser una filla, la Gisla, i en el seu marit, en Bernat Gasfred, clar, no només els hi cedeixen perquè s'instal·li en aquella torre, sinó que això va junt amb tot un territori que ja sembla

0: que és coneguda com a Sauguer, arran de les muralles de Blanes. És aquella... Ara la riera està tapada, potser sí. Els més joves això no ho recorden, però és a l'alçada de Sa Palomera. No? Fins allà arribava el terme del castell, llavors abastava des del mar, des de la línia del mar, fins a la batllia o al terme de Tordera. Tota aquesta zona va ser originàriament el terme del castell. Llavors es modificarà una mica amb el temps, però originàriament és aquest, tot aquest territori. I una cosa important, que potser la gent ara no se n'ha donat compte, com hem explicat, no sempre ara, en època més moderna i contemporània, veiem sempre el riu com una frontera, no? Amb el temps ha estat...
1: Ara, ens parles molt de fronteres naturals, no? Hem parlat de rieres, hem parlat de rius, de turons, per tant, ens adequàvem una miqueta al territori que hi havia, no?
0: Però això ens explica una mica la casuística del riu Tordera. El riu Tordera, ara el tenim encapsulat, no? Ara el riu se'n parla molt, no? Ara, actualment, del futur de tot l'entorn del riu, però el tenim encapsulat com un canaló, però això no havia, si històricament no era així. El riu Tordera, quan arribava a la seva, a l'última zona del riu, no? A la part baixa, el riu es movia segons les rierades, desplaçava més cap a la dreta, desplaçava més cap a l'esquerra, per tant, mai va ser vist com una frontera fixa, i no es va establir mai per això, i per això va ser una riera fixa, era aquesta la riera de Sauguer, que això sí que era una cosa que no es movia, no? Uh-huh. Per tant, aquella frontera que veiem sempre ara com a límit municipal o límit provincial, doncs això en la nostra història, la majoria de la nostra història, de la majoria d'anys, no ha estat així, no? Per la casuística del riu, sobretot.
1: Entenc que aquí sí que podem anar contemplant un augment de poder amb el canvi de Ses Agudes a Palafolls. Aquí ja comença, no sé com dir-t'ho, el creixement de poder d'aquest territori del castell.
0: Clar, a partir de que aquesta família s'instaura aquí, com a família, doncs es van situant al territori, van creixent com a família, no? Comencen a vestir aquest gran castell que serà, no? Fins al segle XIV, que es mantenen els Palafolls, i ells, quan els inicis del terme, és un terme molt rural. Pensa que al principi només fins al segle XII, finals del XII-XIII, no documentem un petit nucli, i estem parlant del petit nucli de Sant Genís. Va ser la resta del terme del castell de Palafolls eren masies. Per tant, a mesura que va evolucionant el temps, els senyors de Palafolls el que volen fer és començar a tenir nuclis importants, perquè si tenen agrupació de població, però això els hi portarà més riquesa, més gent que treballa. Si la gent treballa, doncs hi tenen beneficis. Ells, hi ha un moment important al segle XIV, ja la família Palafolls ja és la gran família dels Palafolls, abans de la davallada que fan de cop, que marxen del territori, ells inicien aquest procés d'otorgar franquícies a el que és ara el Malgrat, la que ells van anomenar la Vila Nova de Palafolls.
1: Sí.
0: També van intentar iniciar a la platja de Sabanell, a la zona de Blanes, entre el riu Tordera i Blanes. Allà també intenten fer una ciutat, aquesta, una vila, però no els acaba funcionant, però la de Malgrat sabem que ha funcionat, no?, perquè ha arribat fins a dia d'avui, no? Mm-hmm. I ben gran que és. El segle XIV és important, i és important perquè, tot i que ells intenten donar-li vida en el seu terme, acaben desistint d'aquesta empresa i acaben marxant. I és un moment important del terme.
1: Imaginem-nos el poder també. Ara estava pensant, Xavi, m'has situat fins a arribar a Sa Palomera de Blanes. Teníem també el que ara coneixem, Malgrat de Mar, com a Vilanova de Palafolls. Per tant, el poder a nivell terreny de la família era important, eh? O sigui, estem parlant d'un tros de terreny, ostres, molt ample.
0: Sí, a un terreny sobretot consolidat al llarg dels temps, no? Però una cosa que ens assolirà potser més endavant com avancem en el temps, i és que els Ses Agudes, una de les branques dels Ses Agudes, acaben sortint els vescomtes de Cabrera. I els Palafolls, el seu gran rival, van estar sempre els vescomtes de Cabrera, i quan els Palafolls creixen com a senyors, no?, perquè acompanyen els comtes reis a les conquestes de Mallorca i cap a València, però el seu territori no pot créixer perquè estan envoltats pels vescomtes de Cabrera. I els vescomtes de Cabrera, ja des del principi, perquè no ho hem dit, però els Palafolls no tenien el ple domini del seu terme. Ells tenien el que es coneixia com a la baixa jurisdicció. Eren els senyors de Palafolls, però només tenien la baixa jurisdicció. I per fer un senyor ple has de tenir la baixa i l'alta. I l'alta la tenien, que els havien donat ja als comtes de Barcelona, en els vescomtes de Cabrera. Per tant, els vescomtes de Cabrera sempre van tenir a l'ull fixat en el terme del castell, que era d'aquests cosins llunyans.
1: I aquesta mena de competició, eh?
0: I això condicionarà el futur del terme, no?
1: Com avança tota aquesta història?
0: Doncs mira, diem que el segle XIV és important.

0: important, perquè el segle XIV el terme del castell amb tot el territori en si, amb tots els seus drets, és venut, els senyors de Palafolls i deixen marxar per poder créixer, se'n van a terres de frontera cap a l'Aragó i arriben a el rei compra, els hi compra, ja és una operació negociada, els hi compren els Palafolls ho venen al rei i el rei ho acaba venent en els comtes de Cabrera. Mm-hmm. Per tant,
1: obligats a marxar, els Palafolls?
0: Bueno, obligats no, ho decideixen, una mica forçats, i acaben marxant, i allà on van, doncs, acaben triomfant, eh? Allà, com a senyors, van creixent, no?
1: Mm-hmm. I aquí acaba la història del terreny que envolta el castell de Palafolls?
0: No, el terreny es manté, de moment, tal qual com el seu origen, amb aquests límits que hem definit. Els Cabrera, ja hem d'allà un moment, no?, tenen les seves pujades i baixades, i al segle XVI, que tornen a venir camps més importants, els Cabrera s'ho venen tot, també. Es venen tot el terme, el territori, amb tots els drets. I els acaba comprant una família que en aquell moment estava de pujada, que eren els Montcada, que eren comtes d'Aitona, que de seguida es convertiran en marquesos d'Aitona, per tant, una família que estava pujant.
1: Benestant.
0: I aquí hi ha un moment important, que hi ha canvis en aquest territori del terme del castell. No som en època moderna ja, i com que ells havien comprat totes les possessions dels Cabrera, Blanes era possessió dels Cabrera, i ells decideixen reorganitzar aquell territori. I el 1601 estableixen com a frontera del terme del castell de Palafolls amb la vila i terme de Blanes en el riu Tordera. Per tant, tant a nivell, i també això va compaginat des del bisbat. També el bisbat també mou els seus límits. Mm-hmm. Per tant, perdem la jurisdicció civil i alhora la jurisdicció parroquial, perquè recordem que la gran part del terme del castell havia estat ja dels seus orígens com a de la parròquia de Sant Genís, doncs tota aquella part, no, del riu cap a Blanes es perd a favor de Blanes, bàsicament per unes raons senzilles, perquè com eren els mateixos senyors, els senyors no els hi variava res, el bisbat de Girona seguia tenint-ho tot, però sí que en la documentació apareixen sempre moltes queixes de que a vegades en èpoques de pluges a tot aquell veïnat de l'altra banda li costava arribar cap a la seva seu, no?
1: Aquí la cosa ja va de baixada, Xavi? I ens estem acostant una miqueta a la decadència, una miqueta.
0: Sí, doncs ho dius, la decadència, perquè a partir del 17 és quan documentem que el castell queda abandonat, hem perdut un tros, i també una cosa important que no hem dit és que quan els Palafolls marxen, el castell deixa de ser aquell centre tan important que era. Segueixen cobrant tots els drets que tenien, però és una cosa important, i és que els senyors del castell ja no viuen al castell, ja són, mm-hmm, més lluny, no? Els Cabrera ja tenen molts interessos lluny d'aquí, terres de Sicília, els Montcada també tenen terres arreu de tota la corona espanyola, i per herència, a més, si avancem en el temps, això passa als ducs de Medinaceli. Els ducs de Medinaceli tenien el seu centre neuràlgic ja cap a terres del sud de la península.
1: Ja no s'hi
0: fixaven gaire
1: aquí.
0: Cada cop queda més lluny. Però una cosa important, sempre se segueixen pagant els drets. Qui és el titular segueix cobrant els drets de... Vull dir que per lluny que estiguin, i potser n'hi havia titulars que no havien passat mai pel seu castell de Palafolls, era el seu terme, però els drets, els seus representants, els seguien cobrant, no? Per tant, l'estructura de aquella jurisdicció seguia funcionant plenament, no?
1: Déu-n'hi-do, hem fet un viatge en el temps llarg, amb el pas dels segles. No sé si podíem avançar una miqueta més o...
0: Bueno,
1: o
0: més que avançar, bueno, les jurisdiccions senyorials acaben amb el segle XIX, a partir de la Constitució de Cádiz, bueno, hi ha d'alguns paraments i arrencades, però a partir de principis del XIX van desapareixent. Però potser una cosa important, també hi ha una cosa que acaba estructurant el futur d'aquest terme del castell, i és que al llarg del temps van apareixent dins del terme tres, el que es coneix com a tres universitats. Les universitats eren una mica com l'agrupació dels ciutadans que el senyor els reconeixia uns drets de representar davant del senyor i d'organitzar-se, i se'n formen tres d'universitats. Originalment només hi havia la de Sant Genís, no, perquè hi ha el petit nucli agrupats a l'entorn de la parròquia. Mm-hmm. Llavors apareix la de Malgrat, el creació d'un nucli, doncs s'organitzen aquells veïns, i també apareix la de Santa Joana. Tres universitats, la de la Universitat de la la parròquia de Sant Genís, la Universitat de la Vilanova i la Universitat, que de fet aquesta era coneguda com el Comú de Santa Susana, és important perquè l'evolució en època contemporània, al segle XIX, quan desapareixen tota aquesta jurisdicció senyorial, no? Per tant, el terme com a unitat política desapareix, aquestes tres universitats esdevenen els tres municipis que tenim actuals en el territori pròxim, que és el municipi de Santa Susana, el municipi de Malgrat i el municipi de Palafolls, que seria aquesta evolució de la universitat de la parròquia de Sant Genís. No?
1: Déu-n'hi-do, com dèiem, un viatge llarg en el temps que hem conegut a través de la mirada del castell sempre imponent del nostre municipi. Xavi, ho hem de deixar aquí. Gràcies avui per ser amb nosaltres. La setmana que ve, dilluns que ve, més història. Gràcies.
0: Doncs vinga, gràcies, Jordi.
2: No tens excusa. Vagis on vagis. radiopalafolls.cat Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Sabem que el Palafolls en xarxa ens agrada molt de parlar de teatre, i si parlem de teatre de proximitat, i si parlem d'aprendre a fer teatre, doncs escolta, tots els ingredients sobre la taula avui per parlar de les primeres cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres són musicals, i la seva directora, l'Aina Rite, és avui amb nosaltres per explicar-nos-ho. Aina, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda.
2: Destacàvem precisament que al pròxim cap de setmana, el dissabte i el diumenge, el que hi haurà són diferents cloendes. Les primeres són musicals, com dèiem, Rent i El vol de l'home ocell.
3: Sí, exacte. Tenim la pressió d'obrir aquesta temporada de cloendes, que passen com 12 grups, moltes obres de teatre, de nens de diferents edats, perquè venen, després hi haurà les nens que tenen 8 anyets, però comencem nosaltres, que són joves que van a primer i segon de batxillerat i que fan teatre musical, que venen a l'Escola de Teatre, un grup de teatre musical. Els hem dividit en dues propostes perquè és un grup que ha anat creixent, el vam crear fa 2 anys perquè els mateixos nens i nenes demanaven seguir amb nosaltres, demanaven seguir formant-se al teatre musical. L'any passat teníem 9-10 alumnes, potser aquest any són 30. Els hem tingut que separar en 2 grups, hi ha 2 propostes diferents i comparteixen cap de setmana.
2: Amb tot això, el que comporta que, tu ens has dit, batxillerat, amb tota l'època d'exàmens i estudis, que ja comença a ser seriós. També, com ens deies, teatre musical, que no és tan senzill, perquè, òbviament, dins del teatre hi ha moltes facetes, però aquí es canta, es balla, s'actua, i tot ha de quedar bé i hem de respirar correctament perquè
3: exacte,
2: no es noti. Sí. Per tant, entenc que aquí és, com es diu en castellana, rizant el rizo, no?
3: Sí, sí. Ha sigut un any on tot això s'ha notat. Els exàmens, la gent que començava a batxillerat, amb una pressió a sobre molt gran, que em deia, ostres, deixa'ns marxar abans, que hem d'estudiar. La gent de segon amb la CL a sobre. De fet, hem adelantat la cloenda perquè acabin aviat, acabin ja i puguin dedicar-se a estudiar la CL, que els hi ve en seguida.
2: Mm-hmm.
3: Ha sigut un any on s'ha notat tot això, sí, però és bastant sacrificat, és un grup sacrificat perquè és cada setmana, no pots faltar perquè perjudiques els teus companys, perjudiques a l'obra en si, perjudiques el projecte. Aleshores, ells han tingut com la pressió de venir, la pressió d'aprendre, la pressió de cantar, ballar, d'aprendre's, de repassar a casa les còrios, i a part de no deixar les seves obligacions primeres, que òbviament és l'estudi, els deures, els exàmens. Mm-hmm. Suma-li, que després hi ha nens que fan bàsquet, que fan futbol,
2: altres activitats extraescolars
3: vàries,
2: eh?
3: Totalment, mm-hmm. Patinatges i de tot. Vull mm-hmm. dir que són nens que realment jo els veig i penso, no sé com podeu.
2: Per això des de la mateixa escola ho feu bé, perquè no perdeu també la visió d'ensenyar, no? Que de fet per això és una escola, és ensenyar a fer teatre, que toquin també diferents pals, diferents facetes, perquè llavors en un futur, si volen dedicar-se al món del teatre, sàpiguen una miqueta per on anar. M'agradaria parlar d'aquests dos musicals, Aina, perquè són totalment diferents.
3: Mm-hmm.
2: Si comencem per Rent, per exemple, un musical molt comercial, tots tenim la mítica cançó al cap, però Rent va molt més enllà, no? Com heu treballat aquesta projecció?
3: Doncs jo els hi vaig plantejar primer de fer una adaptació, un text molt adaptat, perquè crec que per edat hi havia coses que, òbviament, ho coneixien, però se'ls hi escapava. Ho hem adaptat, hem tret molts números musicals, perquè és un musical que pràcticament tot és cantat, no hi ha gairebé text. Aleshores vam fer molta part en text i hem deixat els números musicals, que m'han semblat com més xulos de treballar per ells. I neix d'aquí, a partir de l'adaptació, i d'explicar-los, i mireu, aquesta obra va néixer en un moment de reivindicació i amb un objectiu de reivindicació, i per molt que potser no compartiu els...
2: Depèn de quin personatge o actituds,
3: exacte,
2: no? Suposo.
3: No compartiu, depèn de quina cosa amb el personatge o amb el projecte en si, segur que hi ha coses que podem reivindicar com a grup. I de fet, no cal anar molt lluny, perquè són joves, però el problema de l'habitatge l'han escoltat i l'estan
2: recent,
3: visquent, i sembla, hi ha moltes parts de l'obra de teatre que estan parlant d'això i penso, de veritat, que això va passar fa no sé quants anys perquè estem en el mateix punt, estem en el mateix punt. Vull dir, ells, hi ha tota una cançó de que s'estan ahogando con el alquiler, que no poden pagar el lloguer, que els fan fora, que... I penso, jolín, pues no estem tan lluny, potser, de tot
2: no canviat, això. No ha canviat tant, no?, la societat com poder, ens pensem.
3: Sí, quan vam agafar el text, els hi vaig explicar... mireu, això és de l'any tal, ara no recordo, però això és d'aquest any que es va crear aquest personatge. Aquest autor va morir el dia de l'estrena, abans de veure l'obra, i no té ni idea que qualsevol escola de teatre musical sempre es fa rent.
2: És un referent,
3: sempre,
2: eh?
3: Es fa. I aquest senyor va morir sense tenir ni idea de tot això. Va crear això com a objectiu reivindicatiu, i ara mateix potser se us escapa per edat, però vam començar a llegir titulars i coses de... És que estem en el mateix punt. Aleshores, vull que ho visqueu des d'aquesta reivindicació i amb aquests personatges com forts i posats, no?, a la lluita i a reivindicar el que és just.
2: El que dèiem, no?, ensenyar a través del teatre també, i del que els mateixos personatges diuen, transmeten i viuen. El que sí que m'agradaria en aquest punt de l'entrevista, Aina, és destacar també la feina que hi ha darrere d'un muntatge com el que veurem a les cloendes, òbviament dels alumnes, però també de tot l'equip directiu, començant per tu, que ets qui portes precisament aquests dos grups. Tu ens deies, no?, hem hagut d'agafar el text, retallar-lo a l'hora de presentar i el projecte, també intentar treballar que hi ha distància però poder no tanta, i òbviament també de la direcció de la pròpia escola que sempre ajuda. Rent, quan la podrem veure, Aina?
3: Doncs el 16-17 Rent actua al matí, dissabte al matí a les 12 i diumenge al revés, diumenge a la tarda, si no m'equivoco és a les 6 de la tarda.
2: A la sala gran del Centre Cultural, per tant estem parlant de teatre,
3: comparteixen escenari, fem un projecte al matí, desmuntem, fem un projecte de tarda, desmuntem, el dia següent el mateix que feia la tarda fa al matí, i així com creuats.
2: Agrair també a nivell tècnic, entenc.
3: Sobretot,
2: perquè crec que van tots microfonats, si no m'equivoco, per tant això és un hàndicap més a l'hora de poder treballar i que quedi bé.
3: Sí, aquí sobretot, o sigui, hi ha moltes coses que podem fer gràcies a tot l'equip que hi ha darrere al centre, perquè si no ho podríem fer, o seria molt diferent en tot cas.
2: Parlàvem de Rent, però me'n vaig a l'altra cara de la moneda, totalment diferent, perquè El vol de l'Homocell és un musical que molts dels que ens estiguin escoltant, per exemple, no sabran de què parlem, però si parlo poder del maresmenc Joan Gallart, sabran qui és, i si parlo de Sant Traït, també. Amb aquests dos factors, Anna, explica'ns una miqueta, el vol de l'Homocell.
3: Doncs és el que dius, totalment contrari. De fet, tinc un grup que són molt diferents entre si, aquests grups, aleshores he aprofitat aquesta diferència també per evitar comparacions, per donar-li a cada grup com el seu espai, la seva temàtica. I tenia moltes ganes de... Jo l'any passat ja vaig fer un text d'en Joan Gallart amb un grup que tenia de nenes més petites, que era La Festa.
2: Sí.
3: I aquest any vaig pensar, ostres, pugem de nivell, perquè això és com molt més seriós, uns personatges més foscos, un text que és complicat perquè neix a partir d'un poema de Joan Maragall i que hi ha molta part com recitada. Les cançons de Sant Traït les van convertir en el seu moment, en el projecte que va fer el Joan. Va estar molt ben envoltat de músics i persones que es nota que controlaven totalment del tema.
2: Estem parlant de 5-6 anys vista, no?, si no m'equivoco, ara no ho tinc gaire clar, però hi ha la perspectiva
3: mes.
2: O poder més, fins i tot, que es va fer.
3: Sí. Però es van crear les bases musicals expressament, i les tenim. En Joan em va dir, vols fer això? Té tot per tu. Té el guió, té les bases musicals, i això va ser un regal molt xulo per mi, pels nens, que ho estan poguent... ho estan vivint, no?, d'una manera com molt intensa, estan intentant transmetre aquesta intensitat o aquesta foscor a les cançons. Hi ha coses que ens ha costat molt, com entendre el text i entendre a la dicció d'aquest text o la melodia que ha de tenir aquest text, les veus que tenen aquestes cançons. Jo vaig agafar l'obra, vaig veure l'obra de fa... O sigui, la vaig veure en aquell moment,
2: sí,
3: que era més petita, vaig veure l'obra... en directe al centre, amb actors del centre, o sigui, va ser una meravella, i ara la vaig tornar a veure com per repescar-la i vaig pensar, vale, molt bé, aquesta és la seva proposta. Vaig fer una totalment diferent, que els números musicals no sonin igual, no es vegin igual, perquè si no, no podem arribar on...
2: Donar-li la volta,
3: exacte,
2: no? Òbviament,
3: no
2: amb els factors que tenies,
3: on...
2: que els actors i actrius que tenies.
3: No podem arribar als actors i actrius que ho estaven fent en aquell moment. Anem a fer-ho diferent i també com a viure la... com a viure el
2: treball
3: de creació una mica. I ha sigut molt xulo i ara estem a la recta final i ens toca apretar el cul i ens toca fer assajos generals i microfonar-ho tot i tot això, però ha sigut molt xulo el treball també.
2: El vol de la Mocell, quan el podrem veure també?
3: Doncs el mateix cap de setmana, 16-17, i al revés que Ren, dissabte a la tarda i diumenge al matí, diumenge a les 12.
2: I per anar acabant, Aina, aquestes entrades per veure els joves talents que seran promeses de ben segur de cara a pròxims anys, com es compren aquestes entrades si els volem veure?
3: Doncs estan a internet, a Entràpolis, al ccr.com es pot accedir i suposo que si en queden, doncs una estona abans de taquilla també es podran comprar.
2: Bona oportunitat per veure bon teatre, us ho dic en sèrio, que es fa des de la base, des de l'escola. Aina, no sé si volies, tenim res, un minutet, si volies afegir alguna cosa més.
3: Que de totes les cloendes, de tots els projectes, en 48 hores s'han venut més de 700 entrades.
2: Déu-n'hi-do.
3: Així que
2: Déu-n'hi-do.
3: Veniu a veure-ho i si heu de venir, agafeu entrades ja.
2: I apuntar que aquestes tan sols són les primeres cloendes que es faran també dels pròxims caps de setmana amb diferents grups que es treballa doncs, tot l'any des de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Les primeres, com dèiem, el vol de l'home ocell i Rent. Gràcies, Aina, per
3: moltes
2: ser nosaltres.
3: Moltes gràcies.
0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
2: Doncs acabem. Demà ens hi tornarem a posar amb més activitats a explicar-vos davant d'aquests micròfons a l'estudi 1 de Ràdio Palafolls. Acabeu de passar molt bona jornada.

0: L'Ajuntament demana una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. L'Ajuntament de Palafolls ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels pisos de protecció oficial del nostre municipi. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que tenint en compte que els fons europeus no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projectes com els dels HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per tal que els fons propis que ha de portar l'Ajuntament per la construcció dels pisos sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també demanin les seves ajudes. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres, els pisos han d'estar acabats a finals de maig i actualment s'està treballant ja en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I en política, Palafolls som confirma converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista de Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora, que manava llavors al PSC local. Desmenteix així també que l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que en cap d'ells era el del candidat a les eleccions municipals, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra. Però el PSC va fer un comunicat tancant la porta al partit i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern d'Esquerra Republicana.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bona tarda, Palafolls. Si esteu escoltant això, sapigueu que són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, heu sintonitzat el 107.7 de la FM per escoltar en viu i en directe el programa d'actualitat esportiva municipal. Si voleu, també podeu entrar a www.radiopalafolls.cat per posar-vos al dia de tota l'actualitat esportiva de la mà del nostre programa. Així que comença el minut a minut. I si vols, fem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat i passarà. Com sempre, ja ho sabeu, farem una volta per repassar els resultats i les notícies més destacades que hem tingut en totes les disciplines que es practiquen a Palafolls. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic en el programa i per tant us vull presentar els meus companys que completen el menú del dia. D'entrant, tenim un plat fresc i que sempre acompanya, l'Eudald Vallegrosa. Bona tarda.
3: Bona tarda, companys. Què tal? Un dia més, eh? Aquí, avui dia especial o no? No vens amb il·lusió, no sé, sí. Un cap de setmana rodó.
2: Però vinc de blanc, eh? T'has fixat?
3: En aquesta taula, aviam si s'enganxareu, en aquesta taula, perquè entre els culers i, bueno, al final, que vens de blanc...
2: Però sóc culer, eh?
3: Ja ho sé, però...
2: A veure si la gent pensarà malament de mi.
3: Si dius que ets del Madrid, vindrà Nico a tirar-te les coses encara.
2: Home, no, del Madrid no. Però... M'agrada guanyar bé, sense trampes.
3: Home, però el Madrid també té moltes disciplines, també juguen a bàsquet, també juguen, practiquen ja més esports. Sí, exacte.
2: El Barça sí que té moltes disciplines.
3: Que ara estàvem comentant fora de programa, no?, que també estan a la Final Four de l'Euroliga.
2: Sí, com no han pogut fer res al futbol, intenten el bàsquet. De plat principal amb contundència i guarnició tenim a la Gemma Dorna. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Vens contenta avui?
4: Molt, la veritat és que sí.
2: Ahir què? Què vas fer ahir, per la nit?
4: Bueno, vaig anar a veure el clàssic, al Camp Nou, a passar-ho bé una estona. Ja està bé.
2: Vas gaudir?
4: Molt. I vaig estar molt tranquil·la.
2: Celebració? Va haver-hi celebració,
4: sí.
2: o el vas reservar?
4: No, va haver-hi celebració. Avui m'ha costat llevar-me, però... compensa.
2: Molt bé. I com que per acabar sempre ve de gust un toc dolç pels llaminers, tenim en Jordi Pratsavalls des dels Botonets. I entrant al programa d'avui, com sempre farem una breu repàs als principals esdeveniments a l'esport català. Ja hem fet un mini-spoiler, no?, del Barça que va guanyar el Clàssic i la Lliga, la veritat, Gemma, que vas estar allà.
4: Sí.
2: Què més tenim de futbol?
4: Doncs l'Espanyol va perdre contra el Sevilla i cada vegada s'apropa més el descens, i el Girona juga avui a les 9 contra el Rayo Vallecano, em sembla.
2: Ah, Vallecano, sí. Tu que ets culer, ets de les que prefereix que l'Espanyol estigui a primera per tenir un equip català més, o t'agrada que baixi a categoria?
4: A veure...
2: O t'és igual?
4: M'agrada el pique que hi ha, però jo els hi tinc molta ràbia i jo vull que baixin, però... si es queden també està bé perquè es disfruta al final.
2: Perquè hi ha derbi, no?
4: La temporada vinent. Sí, totalment.
2: Futbol femení, l'has vist a Sobre Notícies?
4: Sí, el Barça va guanyar i el derbi entre el Badalona i l'Espanyol va acabar en un empat.
2: Molt bé. Eudald, del bàsquet, què sabem?
3: Sabem que aquest cap de setmana victòries del Barça i de Lleida i derrotes del Manresa i Girona. La penya no ha jugat aquest cap de setmana i em sembla que és jornada aplaçada i em sembla que jugarà el 20 o 30 de maig.
2: Dues setmanes sense jugar, la penya?
3: Sí, jo crec que tornaran desconnectats, eh?
2: Sí, no, el que segur que vindran sense ritme de competició.
3: Sí, amb aquest final de temporada que s'hi juguen bé, play-offs i crec que no estan classificats encara matemàticament, així que veurem.
2: Doncs se'ls pot condicionar aquest aspecte.
3: Sí, més, ells sempre tenen estan com a final de la llista de play-offs, vull dir que potser amb una o dues victòries de diferència ja se salten fora.
2: Perquè sobretot tornaran sense ritme i després s'hauran de jugar tots els partits seguits i físicament costarà.
3: Correcte.
2: De bàsquet femení, què tenim?
3: Tenim l'Uni Girona, que va caure a les semifinals de la Lliga. Em comentaves que per un punt de diferència en dos partits. O sigui, que va haver-hi un partit que es va perdre d'un punt i el segon partit que es va empatar. Una cosa ben estranya en bàsquet.
2: Sí, perquè tal com vas dir la setmana passada, en els play-offs de bàsquet femení es pot empatar el partit.
3: Sí, sí, sí. I com és anada i tornada, en què s'empati un partit, llavors se juga tot en la classificació general.
2: Només passa a la lliga femenina, no? El masculí és a sèries?
3: En el masculí és a sèries i no sé si hi ha alguna competició més europea que funcioni així, però jo no coneixia. De fet, ha sigut gràcies a aquests dies que ha passat, aquestes coses, que també m'he assabentat que la lliga femenina doncs funcionava d'aquesta manera.
2: Al Palafoll ja s'agradaria, no?, que acabessin d'empat per no córrer un minut més.
3: Exacte, moltes vegades ho agrairia.
2: El futsal, el Barça va guanyar el Pozo i s'assegura que va la lliga regular en primera posició, i l'Indústria Santa Coloma no va jugar, o sigui, va jugar el partit d'aquesta jornada ja fa un temps, perquè era contra el Cartagena, que aquest cap de setmana estava jugant la Champions. I la setmana passada vam fer una mica de pitonissos, em sembla, no? Eudald, Gemma, no se'n recordeu? Vam parlar de la Paula Blasi.
3: Vam treure la bola de vidre, vam estar aquí fent una mica de pocions màgiques i invocant, i què al final?
2: Doncs, Gemma, què va passar amb la Paula Blasi?
4: Pues que ho va aconseguir, vam tenir tota la raó.
2: La Paula Blasi, que va guanyar la Volta Ciclista a Espanya, que va ser durant tota la setmana passada, acabant a l'Angliru en una segona posició de l'etapa, i que va fer que al final de la general acabés primera. Déu-n'hi-do, amb 23 anys que té la d'Esplugues.
3: Sabeu que podem tornar-ho a intentar aquesta setmana? Aviam si endevinem o fem una mica de pronòstic.
2: Què tenim?
3: Ho anem veient. Jo ara no sé quines classificacions queden, almenys potser amb els partits que venen dels equips locals, que seria el seu o no el nostre programa.
2: Estaria bé, doncs després en parlem.
3: Vale, sembla perfecte.
2: Sí, doncs ara ja que hem fet la prou introducció d'aquests resultats catalans, anem als títols palafollancs.

0: El primer equip del Club Deportivo Palafolls segueix en bona dinàmica, tot i que fa patir a l'afició palafollenca.
1: El sènior del Club Bàsquet Palafolls entra en ratxa i gran victòria contra el Cornellà de Terri.
2: El sènior del Sant Lluís ja té l'ascens a tocar i només falta un últim esforç per acabar de sumar els punts necessaris.
0: El Club Patí Palafolls presenta el Trofeu Catalunya amb grans puntuacions en els diferents nivells.

0: Triple etapa de Copa Catalana pel Club Ciclista Palafolls en un cap de setmana on ha tornat a competir Úrsula Ospina.
1: Dura jornada per la petanca a la Figuerassa, que va rebre un equip superior i jugadors de gran nivell.
2: El Club Pàdel Palafolls torna a competir a la Lliga Catalana amb resultats diversos.

Ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, agafeu la vostra plantilla de rutes dels diferents equips del poble, perquè hem de renovar amb l'ajuda de l'Actualitzem Marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Gemma, tu que has passat el cap de setmana pendent de tot el que ha passat en matèria de futbol, explica'ns què ha passat sobre els camps de gesp artificial.
2: Doncs una nova victòria per la mínima del primer equip, que està acabant la temporada amb una bona dinàmica. Aquest cap de setmana va guanyar 2-1 el Gironès Sabat. Els visitants es van avançar, però primer Francesc Massagú va fer el gol de l'empat i després, al minut 88, Alejandro Álvarez va fer el gol de la victòria.
1: Una victòria més.
3: Comencen a agafar bona dinàmica, eh?
1: Sí, sí. Potser una mica tard, però bueno, ja està bé acabar la temporada amb victòries.
2: Sí, sí.
3: Quan no t'hi jugues res al final de temporada, el millor és començar a agafar rodatge per la següent.
2: Exacte, agafar ritme.
1: Seguim amb el filial.
2: Aquest no va tenir la mateixa sort i va caure per 2-0 al camp del Sant Hilari.
1: Una llàstima. Sí. El Cadet.
2: El Cadet aquest cap de setmana no va tenir cap partit, va tenir una jornada de descans, ja que a l'equip que li tocava s'ha retirat de la competició.
1: Perfecte, cap de setmana lliure.
2: Sí.
1: L'infantil.
2: L'infantil no va tenir gaires opcions contra l'Arbúcies en un partit que va acabar amb un marcador de 6-0.
1: Bé, al final l'Arbúcies és un equip superior i va passar el que havia de passar.
2: Sí. I per acabar l'Alaví, que va gaudir també d'una jornada de descans, que segur que van aprofitar per recargar piles de cara als últims partits de la temporada.
1: I l'infantil femení, que no va jugar perquè la seva lliga ja ha acabat.
2: Sí.
1: Perfecte, el futbol actualitzat. I Eudald, ens explicaràs què ha passat sobre el parquet.
3: Clar, home.
1: El parquet de bàsquet.
3: De bàsquet.
1: O sigui, amb canastes. El parquet amb canastes.
3: Sí, exacte.
1: Sense porteries.
3: Sí, després ja saltarem el parquet amb porteries, que és el que a tu t'agrada.
1: Hi ha una pista una mica més llarga, eh?
3: Exacte. Però bueno, com que no volem córrer tant, seguirem amb el bàsquet i... Res, cada setmana pues, queda més pel final de les competicions. Això, els nostres jugadors intenten donar al màxim una setmana més per les pistes de la província de Girona. I aquests han sigut els resultats del cap de setmana. Del Sèrie A, m'agradaria avançar-vos en alguna cosa, però no us puc donar moltes pistes, ja que donarem tots els detalls.
1: De fet, els titulars em sembla que ha fet...
3: Sí, sí, exacte,
1: no,
3: però...
1: No ho tornarem a dir per si algú s'ho ha perdut. Així no...
3: Llavors, en el partit escalat, explicarem tots els detalls de com ha anat el partit.
1: Correcte.
3: Del Sènior B ja vam dir que jugava contra el Sils en un partit que podia ser clau per sumar una nova victòria i entrar en ratxa, però malauradament no ha sigut així i han caigut amb contundència per 80-43 davant dels Sils en un mal partit dels nostres, que amb un equip molt reduït no van poder fer front al rival. Ivan Sánchez amb 13 punts va ser el màxim anotador per la Follenc.
1: Veus com has d'anar algun dia amb el Sènior B?
2: Ajudar.
3: Els hi falta gent.
2: Ajuda una mica.
3: Ells els hi falta potser plantilla i a mi em falta temps, així que no sé si ens acabarà de quadrar.
1: Quan van jugar?
3: Van jugar el diumenge a Sils, no m'equivoco.
1: I què estaves fent?
3: Jo no estava per aquí, no estava ni a Palafolls ni a Tordera, estava de fet d'excursió.
1: Excursió un diumenge.
3: Sí, de veritat, eh? En veritat, sí, estava a Vilanova, sí, bueno, al Garraf, vaig anar a fer una caminadeta. Ah,
1: havies de dir a la comarca, no?
3: Sí, exacte. I doncs res, t'explico el júnior també, que va jugar davant del Maristes i va caure per 40-60 amb Víctor Ordóñez amb 13 punts i Ivan Molins amb 10, van ser els màxims anotadors. Tornaran a intentar aconseguir la seva tan esperada victòria el dissabte vinent contra el Palamós.
1: Que per cert vaig veure una estona d'aquest partit.
3: I què et va semblar?
1: Doncs quan vaig arribar estava molt, molt, molt igualat i vaig pensar, ostres, potser avui arriba la victòria del júnior. Però mica en mica els rivals van anar allunyant del marcador i al final aquest resultat.
3: A vegades, com que aquest esport també va molt de ratxes, en què tinguis una mala ratxa, se't dispares molt i no fa justícia al
1: sí,
3: marcador.
1: Quan estaven igualats o estaven a 4-5 punts de diferència, va haver un jugador del Maristes que va fer un parell de triples gairebé consecutius i això ja va acabar de sentenciar el partit gairebé.
3: Una llàstima, mira que a priori el Maristes havia de ser un equip mitjanament assequible, però vaja, encara queden dos partits, si no recordo malament, així que animem els nois del júnior també, aviam si poden aconseguir la seva tan esperada victòria. I el debut del mini d'aquesta segona fase haurà d'esperar, ja que es va suspendre el partit per falta de jugadors, així que segurament es doni per perdut el no portar prou jugadors per jugar, i la setmana vinent esperem que puguin començar la nova fase contra el Llançà.
1: Perfecte, doncs Saudal, ara sí ens quedem al parquet. traurem les cistelles, col·locarem bé les porteries i m'explicaràs com ha anat el cap de setmana pel Sant Lluís de Futbol Sala.
3: A veure, doncs comencem amb el Senior d'Honor, que s'apropa a un possible ascens de categoria després de sumar una nova victòria, la segona consecutiva en porteria 0, i va ser per la mínima, 0-1 a la pista dels Rodellots. El gol va ser de Pau Miró.
1: Rodellots de la Selva, comarca...
3: Aquesta la per l'altre dia. Gironès, no és?
1: No, això era Caçà, no?
3: No sé, el Rodellots. Jo aposto també per Gironès, però no en tinc ni idea. Uri, no creus que ha sigut molt... que te l'ha jugat molt parlant de que s'acosta un possible ascens?
1: Jo dic que s'apropa, no que ho tinguem fet. Sí, estem a prop, ens falten 2 punts.
3: Què us queda?
1: Queden 6 punts per jugar-se.
3: Són 2 partits?
1: Són 2 partits i hem de sumar 2 punts, que serien 2 empats o guanyar un dels 2. I els 2 són a casa.
3: Home, llavors, us sembla que de moment a priori que no, se us ha de complicar molt perquè...
1: Està encarrilat, està de rematar la feina.
3: Molt bé, doncs a veure si podem donar bones notícies.
1: Espero que sí.
3: T'explico el senyor B també, que no va poder puntuar a la pista dels joves de Vidreres. Resultat de 6 a 4 amb gols de Raül Soler per partida doble, Oriol Garcia i Kenneth Romero. El juvenil d'Honor empata 5 contra Alcaldes del Palauet. Biel Gelpí i Aron Padilla van fer 2 gols cadascun, mentre que Lucas Romero va fer un.
1: Aquest partit vaig veure els primers 15 minuts aproximadament. Endavant, 0-4 perdent. Vaig marxar i vaig dir, buah, això avui perdant de pallissa. I mira, al final...
3: Em va sorprendre. Aquest cap de setmana, què has fet en el Palauet? Que hi has anat a trossos, perquè...
1: Sí, sí, bàsicament.
3: Un tros d'un partit, un tros de l'altre...
1: No, depèn dels partits que tenia jo, del temps lliure que tenia.
3: Bueno, sí. Així també es pots informar no, nosaltres de primera mà.
1: El Junior Bàsquet vaig veure els últims minuts perquè jo jugava amb l'Alavi darrere d'ells. I aquest vaig marxar perquè ja era l'hora de dinar i tenia gana.
3: Bé, així, bueno, era l'hora i el treball al llit el primer crit, no? Doncs t'explico el juvenil també, que de preferent, que va empatar en el seu cas a 3 contra el Ripollet amb un mateix protagonista, ja que en aquest partit Biel Gelpí també va fer 2 gols. L'altre gol va ser d'Ismael Ortiz. Pel cadet d'honor va fer un gran partit contra la Indústria Santa Coloma, on els visitants només van poder guanyar per 4-5. Gerard Rovira, Quim Montoya, Didac Montenegro i Genís Aguilar van fer els gols.
1: Vas anar a Gemma o no?
2: No, no vaig poder, però...
1: No vas anar a veure els teus amics?
2: Molt em mal. Sap greu, però jo trobo que està superbé i més contra Indústries. I amb una temporada que han tingut, amb la mala temporada que han tingut ara, està, jo ho trobo perfecte.
1: Doncs sí, seguim amb el cadet B.
3: Que va perdre a casa per 0-3 contra el Sant Julià de Ramis.
1: Aquest partit se'l vaig veure a sencer, al dalt.
3: Sí?
1: Sí.
3: Hola, bro.
1: Gairebé l'únic que he vist sencer aquest cap de setmana.
3: Tu, el teu cap de setmana quantes hores té? Perquè jo crec que ara començant a comptar partits que has vist i competicions que m'has explicat també que has mirat per la tele i d'això, jo crec que el teu cap de setmana té 4 dies com a mínim.
1: No, però totes les hores són d'esport.
3: Ben fet. Doncs t'explico, passo pel cadet C.
1: Sí, que guanya... són els amics de la Gemma i sóc que està contenta.
2: Sí.
3: Que guanya per 6-3 al Malgrat en el derbi disputat de Palafolls, on els 6 gols van estar repartits entre Daniel Fernández, Felipe Aguilar, Unai Fernández, Pol Quintana, Pol Dalmau i Àlex Ferrer.
1: D'aquests 6, quants coneixes?
2: El Daniel, que de fet està escoltant el programa per sentir el seu nom, el Pol i l'Unai.
1: El Pol, quin dels dos?
2: El Dalmau.
1: El Quintana no?
2: No.
1: Doncs...
2: Bueno, no, sí. Sí, qui és, però
1: enviar-li
2: no...
1: una salutació a en Daniel.
2: Hola, Daniel.
1: Continuem amb l'Infantil d'Honor.
3: Que va guanyar 2-7 a la pista del Molins. Alan Corbacho va fer 3 gols. Víctor Nieves en va fer 2. Nil Chamizo i Jordi Navarro, un cadascun.
1: Nil Chamizo, que no falla, de cara a porteria.
3: Sí, és un, sempre...
1: Se m'ha passat a ser l'MVP.
3: Nom recurrent. Veus, és que aquí hi ha qualitat. L'Infantil B va caure 2-3 contra el Vilafant en una bona actuació del conjunt palafollenc. I l'Alaví d'Honor va jugar 2 partits aquest cap de setmana, dissabte a les semifinals de Copa Catalunya contra les Corts amb derrota 1-2 i gol de Mario Jiménez. I diumenge partit de Lliga que va acabar empat contra el Sant Andreu per 4-4. 2 gols de Kilian Casas, un de Biel González i un altre d'Hugo Jiménez. L'Alaví IB va guanyar de manera còmoda el Lloret Esportiu amb un marcador final de 0-7. Nil Palou va fer 3 gols, Isaac Alemany 2, Eric Muñoz 1 i Quim Ferreres l'altre gol.
1: Per cert, l'Alaví IB que la setmana passada es va programar campió de Lliga, ja vam comentar el programa. Però bé, com vam fer la conya amb el Benjamí, que cada setmana ho recordàvem, l'Alaví IB no serà menys.
3: Doncs permetem, com vam fer també amb el pre-Benjamí, també doncs, felicitar-los per la Lliga una setmana més.
1: Correcte.
3: I l'Alaví IB tenim que va guanyar amb claredat 1-7 a la pista del Canet B. Ethan González va fer 3 gols, Eder Carbón va fer 2 i la resta van ser Enzo Priego i Òscar Iglesias. I el pre-Benjamí va guanyar 2-4 al Vilafant i passa a la final de Copa Catalunya, de Copa Girona, disculpeu.
2: Ui, ui, ui.
3: Oliver Alaja va fer 2 gols, Lucas Mateos en va fer un, Mateos Pesi també va fer un gol. I per acabar, victòria del 5-1 del juvenil femení davant del Ciutat de Mataró. Lucía Reina, 2 gols. Ariana Barnes, 1 gol. Jana Ribot, 1. I Daniela Zapater, 1 gol.
1: Perfecte, Udal. Que ha sigut curt, ha sigut llarg.
3: Porteu-me aigua perquè això no s'acaba mai, eh? És que són tants equips que haurem de fer un paron al mig.
1: Haurem de fer pauseta, no?
3: Exacte.
1: Haurem de fer fins a infantils i després...
3: Que entri publicitat i seguim.
1: No, hi ha publicitat avui, Eudald.
3: Així m'agrada, home.
1: Sense descans. I ara escoltarem a la Paula, que ens fa una valoració de com ha estat el cap de setmana pel Club Pati Palafolls al Trofeu Catalunya, en el que han participat en diferents nivells i amb bones actuacions. Ho escoltem?
0: Aquest cap de setmana vam anar al Trofeu Catalunya, que és un trofeu que es fa durant tot el mes de maig. Es fa la primera fase, on de tots els nivells que hi ha del patinatge es fan com una primera classificatòria, on durant tots aquests caps de setmana coincideixen a més pistes del mateix nivell, participen més de 6.000 patinadores i després es fa d'aquestes participacions, diria, si no m'equivoco, que són les 10 primeres de cada grup i cada nivell, es classifiquen per poder participar al trofeu Catalunya de la final, on es fa aquí al nostre poble, a Palafolls, que estem supercontents de poder tenir aquesta oportunitat des de la federació i poder acollir a tots aquests patinadors de diferents parts de Catalunya i poder celebrar la final. Diumenge vam anar amb els nivells 5, 6, 7 i ens va anar bastant bé, en el sentit de que algunes de les nostres patinadores ja van fer el tancament com a final, open final, perquè també compta pel rànquing aquest open, trofeu, i van fer com l'últim tancament de la temporada i ens va anar superbé per poder seguir sumant punts de cara al rànquing i a veure com van aquestes classificacions de rànquing. Pel que fa, les nostres patinadores van fer un molt bona defensa dels balls i volia destacar que de la majoria de les nostres patinadores van treure moltíssima puntuació dels components. Sempre que fan un programa hi ha dues puntuacions, una de tècnica i una de components, i el Club Pati Palafolls es va veure resaltat en aquesta segona puntuació dels components, que és on miren més la performance, que seria la interpretació del ball i de tècnica de peus, de passos, de com es van defensant durant tot el programa. I la veritat és que ho van fer superbé. Algunes van tenir alguns errors que potser els hi marca aquesta petita diferència on poder participar o no a la final, però tot i així sempre és un aprenentatge participar en aquests esdeveniments, i des de l'equip tècnic estem molt orgullosos de tot l'esforç i tota la dedicació que porten durant tota la temporada, i veure com poden acabar així la temporada és un goig i un orgull. Ara seguir poder-nos preparar durant aquest mes, tenim un mes per a veure si aconseguim que alguna de les nostres patinadores arribi a la final de Palafolls, doncs poder demostrar tot el que han pogut aconseguir durant el llarg de la temporada.
1: Doncs esperem que les patinadores de Palafolls arribin a la final i puguin gaudir del Trofeu de Catalunya. I havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, veritat, Eudald?
3: La nostra especialitat, jo diria, que cada vegada, últimament s'està comentant poc com ens agrada el ciclisme.
1: Sí, ja no només parlem del curs ciclista Palafolls, sinó que ja de la Paula Blasi, de la Volta a Espanya, d'una mica de tot de ciclisme.
3: Penso jo que, a veure, aquí estem anant sempre als partits locals aquí a fer entrevistes. Jo crec que algun dia haurem de desplaçar-nos nosaltres a les competicions.
1: Saps quin és el teu referent?
3: Qui?
1: Samuel Sánchez.
3: Me l'apunto per prendre nota, eh?
1: Busca'l i ja em diràs per què t'ho he dit.
3: Doncs, vale, m'apunto i a veure què tal. Ara no sé si m'ho estàs... Amb aquest somriure que fas, no sé si m'ho estàs dient en broma o si és algun periodista exemplar.
1: No. Tu busca'l i ja em diràs.
3: Vale, doncs la setmana que ve m'ho portaré mirat.
1: Perfecte. Vinga, va, parla'm del Club Ciclista Palafolls.
3: Doncs cap de setmana intens pel Club Ciclista Palafolls en diverses competicions. Començarà amb la cursa cicloturista Terra de Remences de 150 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell, on es coronaven mítics ports de la Garrotxa i Osona. En aquesta cursa vam tenir competint a la gran Úrsula Espina, que va fer el segon millor temps en categoria femenina.
1: Feia temps que no parlàvem d'ella, eh?
3: Sí que tens raó. Ara feia dies que no parlàvem d'ella i que bé que ja pugui estar una altra vegada.
1: La trobàvem a faltar.
3: Sí, a dintre nosaltres, però semblava que s'hagués mort, llavors he preferit dir com que estava aquí entre nosaltres.
1: Perquè a més és una de les que sempre tenia bons resultats, eh?
3: Sí.
1: Sempre feia podis, Copa Catalana, Copa d'Espanya...
3: Podríem començar a tenir-la en compte ja pels MVPs, eh?
1: Correcte.
3: Perquè sempre era clara, clara candidata.
1: I tant que sí.
3: D'altra banda, es va disputar també la Volta a Montserrat, amb tres etapes puntuables per la Copa Catalana i aconseguint el tercer lloc en la classificació per equips. En aquesta mateixa volta tenim els següents resultats individuals. Albert Jiménez, de categoria Màster 60, va ser un quart en la general de la seva categoria, després de ser tercer, segon i quart de les diferents etapes. Lluc Buscà va lluitar i competir a bon nivell amb bons rivals i va acabar la novena posició de la categoria Màster 40, una posició condicionada per l'avaria tècnica durant l'última etapa.
1: Sí, perquè m'ha comentat l'Ivan que si no hagués sigut per aquesta avaria potser estava la lluita pel podi.
3: Ostres, una llàstima. A la categoria Màster 50, Francesc Orante i Edu Pérez van ser segon i quart respectivament. En Fran va poder pujar al podi de les tres etapes. I llàstima que encara no tinguem les puntuacions oficials per anunciar si algun integrant del Club Ciclista Palafolls és líder de la Copa Catalana. A veure si que aviat poden sortir.
1: No m'han dit noms, però m'han comentat que potser hi ha algú que és líder.
3: Sí, però és possible o creus que serà així? Sí.
1: Crec i és possible. Perquè m'ho han dit.
3: Bueno, a veure... Tens bones fonts, veig.
1: Home, jo crec que Francesc Orante, no? Va ser segon en podis. Potser és un dels que és líder de la Copa Catalana i encara no ho sabem. No ho sap ell.
3: No, exacte. Doncs sí que tarden, no, aquestes coses de sortir. Pensava que això seria immediat. Com...
1: Potser com eren tres etapes,
3: vale,
1: tenen més feines de la federació.
3: Suposo que no serà automatitzat, imagino,
1: no,
3: que s'haurà de mirar, no? I...
1: Sembla ser que no.
3: Vaja.
1: Doncs... ciclisme actualitzat. I Gemma,
4: digue'm,
1: com ha sigut el cap de setmana per la petanca a la Figuerassa?
4: Doncs un cap de setmana dur, perquè el reavia un dels grans equips de la Lliga del Montseny, com és el Llinars, que a més estan a la primera divisió de Lliga Federada Oficial de Petanca a Catalunya. I finalment els nivells dels visitants es van imposar per acabar enduent-se la partida amb un marcador de 3-13.
1: Una llàstima, perquè ara amb aquest resultat la petanca la Figuerassa es queda a les posicions de baix de la taula i proper partit a sobres contra el líder. O sigui que...
4: ho tenen fotut.
1: A entrenar durant la setmana i a fer-ho la millor manera possible. Gemma, ja que estàs, m'expliques l'atletisme, que feia temps que no comentava notícies i per fi tornem a tenir.
4: Doncs la notícia malauradament arriba una mica tard, però el passat 2 de maig l'Arnau Perales va participar al control sub-14 de Gavà, on va competir amb el llançament de javelina i va fer una marca de 24,88 metres. Una competició on es va poder demostrar l'esforç dels entrenaments i on es va poder gaudir de l'atletisme.
1: Perfecte. Eudald, tornem a tenir un esport que... vam fer un descans la setmana passada, que és el pàdel.
3: Sí, senyor, doncs anem pel pàdel, que en tornem a tenir notícies i resultats del Club Pàdel Palafolls, que aquest cap de setmana ha competit amb els següents equips. El femení A no va poder superar el pàdel Parc Llavaneres i cau amb un resultat 2-2. El femení B tampoc va poder guanyar i el Torre Iberà el va superar 0-3. Per sort, el femení C sí que va vèncer a l'Esquash Malgrat per 2-1. Mateix resultat que del masculí Veterans contra l'Oriol Terrassa. I acabem amb la derrota 3-0 del masculí A contra el Blue Padel Mataró.
1: No ha sigut el millor cap de setmana, però al final... No, dos victòries, està bé.
3: Què prefereixes, Uri? Tenir, donar de notícia derrotes o no tindre informació del que ha fet aquest cap de setmana?
1: Ostres, pregunta complicada. Home, de cara al programa, millor derrotes perquè dona material. Si no hi ha partit, no tenim res a explicar. Clar, però clar, de cara a l'afició, de cara al club... El millor no jugar que perdre, no?
3: I tu, Gemma, tu què preferiries?
4: Jo potser com l'Oriol, no prefereixo dir derrotes per al final tenir una mica de tema i que el programa no es faci tan curt, però al final és una mica, és el que he dit abans de començar, que és una mica trist no haver de dir tants mals resultats, però bueno, mira, no sempre es pot guanyar i la vida és així.
1: I tu què prefereixes, a veure? Tu agafes la pregunta, ara no respondràs.
3: No es pot jugar aquí la carta de l'Uno Rivers. Aquí, si l'he preguntat jo... No, però jo crec que prefereixo donar bones notícies, sempre. Abans sí, clar, de les altres coses.
1: No estem entre les opcions.
3: I què? Si me l'he fet jo la pregunta, jo la contesto com vull.
1: Vale. Aquesta me la guardo. I acabarem l'actualització en marcadors amb un esdeveniment que es farà el proper dissabte. No sé si, Gemma?
4: Doncs sí, perquè el Club Muay Thai de Palafolls el proper dissabte organitza una activitat d'aeròbic amb moviments de Muay Thai que solen per als participants d'aquest esport per escalfar. Serà el dissabte a les 10 del matí a la pista exterior del Palauet i és obert a tothom que hi vulgui participar.
1: Això és curiós, eh? Activitat aeròbic amb moviments de Muay Thai. M'ha sorprès.
3: Sí, em sembla novedós. Sí, una novetat bastant divertida, fins i tot. Sí, la veritat, jo crec que hi participaria. A veure... Gaire el dia, però...
1: Sí, a veure si podem anar i recollir algun tall d'en Miguel Rueda o d'en Daniel Frillola.
3: A veure, sí. Mm. Tu n'estaràs al corrent, no, també, del que facin?
1: Sí, evidentment que sí.
3: Doncs a veure...
1: Mira, com és a la pista exterior del Palauet, potser m'enganxa que estic a dins i puc sortir un moment.
3: És que aprofites l'estona al màxim, és que és ben bé que...
1: Però clar, després, el programa. Com hauré de sortir, et diré... Jo un partit que no l'he vist sencer i em diràs, ostres, com pot ser això que has fet?
3: No, jo mai critico que no vegis un partit sencer, només dic que és impressionant quants partits veus a cada setmana. Igual sí. Que tu també, Gemma, jo penso que esteu plenament dedicats al programa.
4: Bueno...
1: Doncs bé, marcadors actualitzat i, si us sembla, anirem a parlar del senyor del bàsquet que va tenir un partit estel·lar.

0: Cornellà de Terri. L'Eudald Vallicrosa va anar fins allà per veure el partit i ens ha preparat una super mega crònica. Llàstima que em sembla que estàs afònic i no vas poder fer entrevistes, no?
1: No massa. Vaig comentar amb els companys com havia anat el partit en si, però el que vindria a ser les entrevistes les hem recuperat a posteriori.
0: Perfecte, doncs vinga, va, explica'm com va ser el partit.
1: Doncs mira, el Club Bàsquet Palafolls va aconseguir aquest cap de setmana una victòria molt treballada i de gran valor.
0: Així, comencem pel final. Comencem pel final, no? Sí. Ja diem directament que va guanyar.
1: Bueno, cal dir-ho perquè la gent se sàpiga el que va passar. I no només va guanyar, sinó que van guanyar per 44-61 contra el Cornellà del Terri, a Vall del Terri, a Arbre de Maig. Amb un duel que va tenir...
0: Vall del Terri o Cornellà del Terri?
1: És que és...
0: A veure si jo m'he equivocat ara...
1: El poble és de Cornellà del Terri, però l'equip es diu Vall del Terri, Arbre de Maig.
0: Arbre de Maig.
1: Sí, també, entre ells parlen de l'Arbre de Maig.
0: M'he pensat que era Arbre d'Abril, no?
1: No sé per què el nom aquest, però sí, de fet, ells també s'ho diuen així ells mateixos, així que els hauré de preguntar algun dia. Doncs, a veure, aquest duel va tenir diferents fases, perquè els maresmencs van saber controlar cada vegada millor amb el pas dels minuts. El conjunt visitant va mostrar caràcter, solidesa defensiva i una gran capacitat d'interpretar el partit, especialment després d'un inici on els locals van sortir amb més incert. El partit va arrencar amb un Vall del Terri molt intens i decidit a marcar territori davant la seva afició. Els locals van començar amb un ritme alt, buscant possessions ràpides i aprofitant algunes dificultats inicials del Palafolls per entrar en dinàmica ofensiva. Els maresmencs, en canvi, van necessitar alguns minuts per trobar comoditat sobre la pista i ajustar la seva defensa, tot i mantenir-se sempre dins del partit. Els visitants no van acabar de trobar continuïtat ofensiva durant aquest primer tram, amb diverses possessions llargues i pocs encerts en els llançaments. El Vall de Terri ho va aprofitar per tancar el primer període amb avantatge de 15-11, deixant la sensació d'haver estat lleugerament superior en aquests primers compassos.
0: Potser començar el primer quart amb derrota sembla que tornem als fantasmes del passat, no? Després de l'últim partit que va ser victòria, sí. Començar perdent, ostres, clar. Tornem a perdre.
1: La sort és que anàvem perdent, però no era una gran distància, que al final eren 4 punts, que si tu entres ja activat a la segona, al segon quart, fàcilment els pots reduir ràpidament. I encara teníem tot el partit per endavant.
0: Perquè era un rival assequible.
1: Sí, de fet són els que estan just per sota del Palafolls.
0: Que en deien més, no? Per sota.
1: No.
0: Sí, era duel per no ser l'últim.
1: No, perquè em sembla que...
0: Hi ha diferència de victòria.
1: Sí, juraria, sí. De fet, el lluny de deixar-se afectar pel marcador, com comentàvem, el Palafolls va reaccionar amb molta personalitat i en el segon quart l'equip va fer un pas al davant, especialment en defensa, augmentant la pressió sobre la pilota i dificultant molt la circulació ofensiva del conjunt local. Aquesta millora defensiva va permetre recuperar pilotes i generar transicions més ràpides, una situació en què els visitants en van sentir molt més còmodes. A més, ofensivament, el Palafolls va començar a moure millor la pilota, trobant espais i seleccionant millor els tirs. Els locals van començar a perdre fluïdesa i van veure com el partit canviava progressivament de dinàmica, amb un parcial favorable d'11-16 en aquest segon període. El conjunt maresmenc aconseguia reduir distàncies i arribar al descans amb el duel completament obert i amb millors sensacions sobre la pista.
0: Doncs arribàvem amb el descans bé, no?
1: Sí,
0: per sobre.
1: Ara, Uri, em sembla que tinc tall d'una mica de prèvia del que s'havia comentat en el partit i una mica de com s'afrontava el partit des del principi, des dels jugadors. No sé si el tenim disponible.
0: Sí, de qui és el tall?
1: De Carlos Garzón.
0: Doncs vinga, l'escoltem.
2: Doncs bona tarda, tenim bona sensació, estem molt contents per la victòria del dia d'avui. Feia molt de temps que no aconseguíem dues victòries seguides. Important aportació coral de tot el grup. Realment és una puntació de 14, però amb 5 jugadors per sobre de 10 punts. Hem començat un primer quart on s'ha perdut, però el segon, el tercer i el quart es guanya, sobretot a l'últim amb més de 10 punts de diferència. I això, òbviament, és el que fa que el partit ens vingui cap al nostre costat. Doncs sí, és important mantenir aquesta dinàmica. Els entrenaments estan siguent molt bons, tant com per del Maxi com de l'Eloi, l'esforç que estan fent és molt important per portar-nos cap a les victòries. Ens queden dos partits, les sensacions són bones, la setmana vinent juguem contra el líder a casa seva i esperem fer un bon paper i per què no guanyar el partit. Aquí va ser un partit

0: antològic, no? 106 a 109, sense pròrroga, que això no és un partit que no es vegi a tercera, sinó que no es guanyi a Supercopa. Així que anem a per totes, anem al màxim de fons i som-hi.
1: En Carlo Garzón, que no sé si tenia pressa, perquè ha parlat una mica ràpid, no?
2: Cobri, que volies descansar ara i agafar una mica d'aire, no t'ha donat gaire bé temps, eh?
1: No, podria haver parlat més tranquil·lament, per aquí xerrar una mica fora de micro sobre el partit abans de continuar. Que per cert, ara faràs conya una altra vegada, dimecres vaig veure una estona de l'entrenament del Cinera del bàsquet.
2: Ja no només fas de partit, sinó també entrenaments. Home, t'està passant al davant, eh? Ara...
3: Té que... temps lliure, jo no en tinc.
2: Exacte.
1: I a favor del senyor del bàsquet Palafolls, s'ha de dir que és complicat afrontar els partits tal i com estan entrenant amb moltes baixes. Em sembla que l'entrenament eren 6 jugadors. Perquè sí. L'Osun estava tocat, no va entrenar i hi havia 6 entrenant.
2: De fet, sí que és complicat, és una de les coses que s'estan queixant sempre que, bueno, últimament que parlo amb ells, que és complicat mantenir una dinàmica també de partits i això, perquè per feines, lesions, amb compromisos, amb molts jugadors de l'equip no poden anar a entrenar, llavors és complicat poder tindre una certa regularitat així.
1: Correcte. Doncs què va passar durant el tercer quart?
2: Doncs després del pas pels vestidors va arribar el moment decisiu del partit, i és que el tercer quart del Club Bàsquet Palafolls va ser probablement el millor tram dels visitants durant tot l'enfrontament. Els maresmencs van sortir amb una intensitat molt alta i amb les idees molt clares, tant en atac com en defensa. La defensa del Palafolls es va mostrar molt sòlida, tancant bé els espais interiors i obligant el Vall del Terri a formar molts llançaments complicats. El control del rebot també va ser clau en aquest període, evitant segones opcions dels locals i permetent sortir ràpidament al contraatac.
1: Eudald, no sé si és cosa meva o estaràs d'acord amb mi, la majoria de partits es decideixen en el tercer quart, no en l'últim, sinó en el tercer.
2: Sí,
1: no sé si perquè és després del vestuari que hi ha més temps per solucionar els problemes o per què, però em dona aquesta sensació.
2: Tens tota la raó, Uri. De fet, molts partits sempre diuen que el tercer quart és molt important, i encara que vagis perdent, si el tercer quart aconsegueixes remuntar o fer una bona anotació, la dinàmica canvia per complet i et presentes amb un final de partit sempre que, bueno, que ja ve molt decidit pel tercer quart. Així que, no sé, sol ser molt important per tots els equips.
3: Sí.
2: Llavors, després en atac, els visitants van trobar un ritme molt més fluid. La circulació ràpida de pilota i el joc col·lectiu van començar a desgastar la defensa local. I jugadors com David Osombela, Eric Molist i Francesc i en Xavi van assumir protagonisme en moments importants. El parcial d'11-17 en aquest tercer període va començar a obrir una escletxa important en el marcador i va donar molta confiança a un Palafolls que cada vegada se sentia més còmode sobre la pista. Amb el partit encarat, l'últim quart va servir perquè el Club Bàsquet Palafolls demostrés maduresa competitiva i capacitat per gestionar una situació favorable. Lluny de relaxar-se, els visitants van continuar mantenint un nivell defensiu molt alt, controlant el ritme del joc i evitant qualsevol intent de reacció del Vall del Terri. Els locals ho van intentar amb més intensitat i buscant retallar diferències ràpidament, però es van trobar amb un Palafolls molt seriós, pacient en atac i molt ordenat en defensa.
1: Estàs bé o no?
2: Sí, una mica més i m'engarruso, eh?
1: Això és perquè l'aire no funciona, jo crec, eh?
2: Jo estic suant i a sobre després d'aquesta tos encara suo més.
1: Vinga, va, que falta poc ja.
2: Gràcies.
1: On estem? Ha acabat el partit ja o no?
2: No, encara no.
1: Vale.
2: Els maresmencs van saber jugar amb la pressió del marcador a favor, movent posicions llargues i castigant cada errada rival. A més, l'equip va continuar mostrant un gran treball col·lectiu amb aportacions importants des de la rotació i una actitud molt competitiva fins al final. El parcial de 7-17 en aquest període va acabar sent definitiu i va permetre als visitants tancar el duel amb un contundent 44-61 final.
1: Al final sembla que de menys a més, no? El primer quart comença perdent, però després cada vegada la diferència era més gran.
2: Exacte, perquè arriba un moment en el qual tu, si aconsegueixes ser superior al rival en joc, en capacitat ofensiva, en defensa, la seva confiança baixa i els seus tirs entren, cada vegada estan més cansats, i és en aquell moment on normalment s'apreta i s'intenta eixamplar la distància.
1: I al final sembla ser que la clau va ser en defensa, no? En el primer quart el Palafolls encaixa 15 punts, en el segon i el tercer 11 punts i en l'últim només 7.
2: Sí, de fet, si poder defensar bé, si defenses bé al final, és un diferencial. I aquí es pot veure clarament que el quart que van fer menys punts, 17-7, va ser el que va definir pràcticament ja el resultat final del partit.
1: Perquè al final Palafolls, 61 punts, que no és una barbaritat, no.
2: No, però, sobre
1: però
2: la dinàmica.
1: Si encaixes pocs, com vols anar als 44, tens moltes opcions de guanyar.
2: Exacte. I anem a parlar dels cracs del partit, que en l'aspecte individual, David Osambela va ser el màxim anotador del Palafolls amb 14 punts, una vegada més, i una actuació molt completa, mostrant-se especialment efectiu en el tir. També van destacar Eric Molist i amb 11 punts i Xavi amb 10, en un partit on el joc d'equip i el repartiment ofensiu van tornar a ser una de les principals fortaleses de l'equip. Més enllà del que són les estadístiques, el Club Bàsquet Palafolls va deixar una imatge, jo crec que compacta, disciplinat i amb molta confiança amb el seu estil de joc, la capacitat per reaccionar després d'un inici complicat i el domini progressiu del partit. Bé, jo crec que posen de manifest el bon moment de forma del conjunt palafollenc, que continua creixent en aquesta fase.
1: Això és correcte, eh? Estan acabant molt bé.
2: Sí, la veritat és que tenim sort. Una llàstima que hagi pogut ser així de tard, però com ens van comentar, és una feina que no és en va, perquè això és un projecte a llarg plaç i que l'any que ve se seguirà intentant aconseguir el mateix.
1: Quines expectatives tens tu de cara a l'any vinent? No parlo de tu personalment, sinó
2: per
1: l'equip, sí.
2: Home, primer de tot, intentar que els jugadors que tenim ara mateix segueixin, que puguin seguir, que puguin confiar en el projecte i formar un equip que no només tingui bons jugadors, sinó que puguin agafar una certa regularitat i que hi hagi química entre els mateixos jugadors de l'equip. Llavors s'ha de començar a treballar ja des d'aquest moment. I al final de temporada poder entrenar també tot conjunt i fer equip dins i fora de la pista.
1: La temporada vinent suposo que és igual, no? Hi ha una primera fase de classificació, diguéssim, i després una segona que ja és...
2: Jo entenc que sí, però normalment aquests detalls no se saben fins al setembre, agost d'aquest any, diguéssim, que és quan es començarà a decidir la propera temporada. També se sabran els equips complets, es sabran els jugadors, com estem també a la Lliga, diguéssim, el que vindria a ser de les últimes categories, sempre poden variar el nombre d'equips, perquè si hi ha equips que no es presenten, si hi ha equips que no segueixen, és fàcil de que això passi.
1: Tu ets més de dues fases, com és aquest cas, o més de lligues de temporada sencera?
2: Bona pregunta. Jo crec que el de... amb dues fases... jo penso que és bastant bon nivell, perquè primer de tot hi ha una fase que et dona el ritme de joc i et permet enfrontar i saber tu a quin nivell, perquè si estàs en una lliga de temporada sencera, potser que la teva lliga tingui un nivell molt alt i llavors no tinguis tu opcions de pujar. En canvi, amb aquesta ja t'ordena amb la gent que està, diguéssim, al teu propi nivell, i si tu tens un equip per realment poder optar a una fase d'ascens, un playoff, com li vulguis dir, ja et porta equips que tenen aquest mateix nivell que tu. Llavors, a nivell competitiu i a nivell, diguéssim, també de joc, com per passar-t'ho bé i gaudir, es nota molt.
1: Tu, Gemma, què penses?
3: El mateix, o sigui, al final sempre està bé, no? Acabar amb la lliga bé, amb un bon gust, i opino el mateix que el company. Sí, no tinc res més a dir.
1: Perfecte.
2: Vols fer la justifica la teva resposta, com en els exàmens?
1: Sí, una mica, sí. Jo, la veritat que quan són categories sèniors ja m'agrada més lliga de temporada sencera, perquè al final jo crec que els nivells ja haurien d'estar ajustats o cada equip saber en la divisió en la que està, i a partir d'aquí fer l'equip en base a la categoria en la que està. Però sí que és veritat que quan són nens, tret de les divisions altes, potser dues fases va millor, eh? Una primera per acabar d'ajustar nivells i una segona ja amb els nivells més igualats.
2: Però clar, no, jo penso que no només en nens, sinó a les nostres categories, com estem jugant el Club Bàsquet Palafolls, també passa, perquè estem a la categoria més baixa o de les més baixes que hi ha. Llavors, no hi ha tope per sota. O sigui, que depèn dels equips que hi hagin, és la quantitat d'equips que hi ha a la Lliga. Llavors, tu pots trobar un equip com el Senior B, que és un equip així més veterà, que juguen com per passar-s'ho bé i fer més esport, o pots trobar equip com, no sé, per exemple, el Massanet o altres equips que estan a la part alta de la classificació, que realment volen competir i tenen bons jugadors. Llavors, si tu te'ls ajuntes aquests dos equips a la mateixa lliga, moltes vegades tu vas per proximitat, tampoc acabes de tindre un nivell homogeni a la lliga, saps? Llavors pot ser que depenguis molt dels equips que tinguis al voltant.
1: Ja, sí, tens raó. Per acabar el partit estel·lar, abans has dit que havíem de fer una mica de pitonissos. Proper partit contra el líder, si no he escoltat malament.
2: Contra el Lloret, sí.
1: Que l'anada va haver-hi aquell partit amb pròrroga, una bogeria de partit. Què creus que passarà en aquesta segona volta?
2: Si juguen molt. Jo crec que no... Jo crec que em sap greu dir-ho, però podran fer bon partit, podran intentar fer d'això, però al final el Lloret ara mateix està... no sé si està primer, però està a la part alta de la Lliga i se juguen també l'ascens, així que no crec que vulguin deixar cedir ni un sol partit.
1: O sigui que ets força pessimista.
2: Sí, no vol dir que hagin de fer un mal partit, ni molt menys. I tant de bo m'equivoqui, eh? Si m'equivoco, espero que em digui la setmana que ve que m'ho tireu encara, però... A veure, de fet, aquesta setmana ja hi ha hagut un duel també dels de la part alta que per pujar, i ha sigut un partit molt caldejat que s'ha hagut de suspendre també perquè hi ha hagut incidents, però per això no crec que cap dels que estiguin a dalt vulguin cedir ni un sol partit.
1: Doncs perfecte, amb el pessimisme de l'Audal Vallcrosa tanquem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Qui vol començar?
2: Jo mateixa. Jo voto per el David Osambela, que...
1: Ah, no votes a un amic teu?
2: No.
1: O sigui, en Daniel Fernández està escoltant el programa. Perquè diguis el seu nom i no el votes. Ja veuràs demà quan vagis al col·le.
2: No, demà no tinc insti. Demà és vaga.
1: Mare meva, si ja vaga cada setmana aquest any. Doncs dimecres.
2: Sí.
1: Daniel Fernández t'estarà esperant a la porta de la classe.
2: Ho sento, però jo voto per al David, perquè al final va tenir un partit complicat i va ser el màxim anotador, amb 14 punts, i va ser una actuació molt completa, com ha dit abans l'Eudald. I jo em quedo amb ell.
1: Eudald?
3: Mira, per una part estic d'acord. També vull mencionar amb Alan Corbacho, amb 3 gols de l'infantil d'honor, amb la victòria 2-7 de la pista del Molins, que també m'ha semblat remarcables. No sé, també, així com que ara em vingui al cap, tinc aquest jugador, l'Osambela. En els ciclistes han fet bons resultats, però crec que desmereix donar un MVP també amb una segona o tercera
1: sí.
3: posició.
1: Ha faltat aquest puntet d'acabar de guanyar. Ja sí. Estima que la Paula Blasi no és de Palafolls, eh? Si no...
3: també seria... Home, hauria estat bé poder-la ficar d'MVP, però vaja, millor algú que sigui de l'esport local, no?
1: Sí. També tenim a futbol sala el Mienge Alpí, que va fer 2 gols en 2 partits diferents. O sigui, 2 gols i 2 gols. Llàstima que els dos van ser empat.
3: També desmereix, si tens raó, que no acaba de lluir tant, no? Que siguin...
1: Correcte.
3: En un cap de setmana, 4 gols, perquè... Bueno, són 4 gols, resultat, sí. Al final són 4 gols, però vaja, tampoc venen donats una victòria.
2: Clar.
3: No sé, tu tens alguna proposta, Uri?
1: Jo... una mica també per la part del senyor del Club Bàsquet Palafolls s'ho donaria en Maxi i a l'Eloi, perquè com he comentat és difícil encarar els partits amb els entrenaments que estan fent amb poca plantilla.
3: Sí, amb això
1: sí que és veritat que crec que l'Eloi no va anar al partit, no? O sigui, el podríem treure de l'equació.
3: Sí, exacte, sobretot si se va dedicar molt en Maxi, però... Sí, bueno, al final s'ha de valorar també la seva gesta com a entrenador. Al final la feina de l'equip en part també és seva, la de feina, i també els hem de donar l'enhorabona des d'aquí.
2: Sí.
3: Així que jo no em penso mullar més, Uri, jo ho deixaré a vosaltres.
1: Més no, si no t'has mullat encara.
3: I no penso fer. Així que us deixo...
1: A veure, el presentador sóc jo. Tu has de votar.
3: Vale, a qui vols que voti, doncs?
2: A qui tu creguis.
1: Mira, ten dos noms. Més els que tots dic, ja l'has tret de l'equació perquè t'esmereix una mica, no sé què. Que vols votar el bàsquet, està clar.
3: Així és.
1: Tens
3: no sé jo com dir-t'ho.
1: A l'Osambela i en Maxi.
3: Doncs jo votaria a l'Osambela. 14 punts, victòria, bona ratxa. Ara mateix estan pujant com un coet.
1: Doncs perfecte. Llavors, premi MVP de la jornada minut a minut, Maxi Sánchez.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 568. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de l'espre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada i si no els podeu trobar també a la Spotify. A l'edició de producció del programa hem tingut a l'Odal Vallecrosa, a la Gemma Dorna, amb Nico Galván, l'Alex Piqueras i un servidor. El control de so hem tingut a en Jordi Pratsavall i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva per la Foyenca. Bona setmana, Odal.
2: Bona setmana, Uri.
1: Ja li explicaràs a l'Osan Vela per què no té el premi.
2: Vale, sembla bé, jo... Al final aquí ets el presentador, a les teves ordres, senyor.
1: Bona setmana, Gemma.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit després que s'obrissin noves línies de finançament. L'ajuda inicial va ser de 964.500 euros, una xifra rebaixada lleugerament per l'ajust de la superfície final dels pisos, que han passat de 70 a 68,9 metres quadrats. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en el projecte. S'espera que les obres estiguin totalment enllestides a finals d'aquest mes de maig.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'avui. Entre altres, parlarem de salut, i és que el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir dels 12 anys. Davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual, és a dir, ITS, a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria del CAP local. Els professionals sanitaris oferiran divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport de referents clínics territorials. L'estratègia busca eliminar l'estigma d'aquestes malalties i frenar la corba d'ascens de casos, especialment de clamídia i gonorrea, amb l'horitzó posat l'any 2030. També tractarem diversos temes polítics. Entre altres, Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada afirma que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldables, cap dels quals era Joan Vila. Tot i l'oferta del Palafolls Som al novembre de sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I també avui parlarem d'alcaldables, en aquest cas també del PSC, perquè Rosa Maria García és escollida oficialment com a candidata del partit per les eleccions de l'any vinent. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García va defensar una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans de Palafolls. I com cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas de les victòries destacades del Club Deportivo Palafolls, també dels futbols clubs a la Sant Lluís i també del Palafolls en una jornada intensa en bàsquet. Entre altres, el primer equip del CD Palafolls es va imposar per 2-1 al gironès Sàbat a Tercera Catalana. En futbol sala van aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riudellots en la divisió d'honor, mentre també que l'Infantil A va protagonitzar la golejada de la jornada amb un 2-7 a Molins de Rei. I pel que fa al temps d'aquesta tarda, serà un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen precipitacions. Els vents seran moderats, força 3 a 5 de component sud-oest al centre i sud de la comarca, mentre que el Maresme nord bufarà de component sud i sud-est fluix. Mar en estat de maró amb mar de fons a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 21 als 25 graus. A Palafolls avui el dia serà assolellat, amb temperatures màximes i mínimes que es mantindran entre els 24 i els 13 graus, respectivament. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest dilluns 11 de maig. I ho fem parlant dels pisos de protecció oficial, perquè l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros per continuar amb la seva construcció. L'Ajuntament ha demanat recentment una nova subvenció per la construcció dels HPO. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.500 euros. Aquesta quantia es va rebaixar uns 16.000 euros fins als 964.500, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment seran de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda per ampliar la subvenció ja existent. I és que, tenint en compte que Europa no havia esgotat tots els fons disponibles, s'han obert noves línies d'ajuda per projecte com els HPO. Segons detallen des de l'Ajuntament, en el cas de Palafolls s'ha optat per demanar una nova ajuda de gairebé 400.000 euros. D'aquesta manera es vol ampliar la partida que atorguen els Next Generation per
per tal que els fons propis que l'Ajuntament ha de portar per la construcció sigui inferior. De moment l'ajuda ja s'ha demanat, però fins al 15 de maig no finalitza el termini perquè altres ajuntaments també sol·licitin aquests ajuts. Així que fins al moment no es pot confirmar que Palafolls rebi aquesta injecció extra de diners. Pel que fa a l'evolució de les obres als pisos, recordem que han d'estar acabats a finals de maig. Actualment ja s'està treballant en la construcció del segon edifici per fora i s'està acabant l'interior del primer. I avui hem de parlar de salut perquè s'ha conegut que, entre altres, el CAP de Palafolls incorporarà l'atenció a la salut sexual per joves a partir de 12 anys. Arran de l'increment de casos registrat en l'última dècada, especialment entre la població més jove, la Generalitat ha decidit renovar el model d'atenció a les ITS. Aquesta mesura tindrà un impacte directe a Palafolls, on els equips de pediatria del consultori local passaran a integrar l'atenció a la salut sexual i afectiva, així com la divulgació, detecció i tractament d'aquestes infeccions en adolescents a partir dels 12 anys. L'actualització del model respon a un canvi en les conductes sexuals que ha provocat que des del 2017 s'hagi detectat un augment real de les infeccions. Segons les dades de salut, la clamídia i la gonorrea suposen actualment gairebé el 90% dels casos a Catalunya, un 50% i un 40% respectivament, mentre que la sífilis representa el 8,5%. Tot i que les taxes d'infecció solen ser més elevades en entorns urbans com Barcelona, el nou sistema vol garantir que tot el territori estigui coordinat. És per això que reforçarà la figura dels referents clínics territorials, que són professionals especialitzats, que donaran suport directe als sanitaris del CAP, entre altres el CAP de Palafolls, per agilitzar la detecció i els tractaments. Un dels objectius principals és eliminar l'estigma social que encara envolta aquestes malalties i fer que el sistema sigui més eficient. Durant aquest any es preveu implantar un nou sistema de notificació de casos directament des dels CAPs, que ha de permetre procediments més ràpids. Aquesta estratègia, que segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, s'ha fixat com a fita l'any 2030 per aconseguir frenar la corba d'ascens de casos i iniciar una reducció significativa de les infeccions de transmissió sexual a tot el país. I avui parlem de política. Entre altres qüestions, Palafolls Som ha confirmat converses amb el PSC per pactar una moció de censura. A través de les seves xarxes socials, la portaveu del partit, Mònica Armada, ha donat a conèixer diverses reunions des del setembre passat amb els socialistes per tal de buscar un acord per tirar endavant una moció de censura contra el govern local d'Esquerra Republicana. Les declaracions d'Armada són la resposta a l'entrevista a Joan Vila en aquesta emissora, on assegurava que qualsevol conversa relacionada amb una moció de censura s'hauria fet de forma personal i sense el paraigua del PSC. Armada ha desvelat algunes reunions la passada tardor amb membres de la gestora que manava llavors el PSC local. Desmenteix així també a l'exregidor Martí Victòria, que va assegurar que les converses que s'havien produït eren converses de carrer i personals. Tot i això, la portaveu de Palafolls Som no ha especificat amb qui es va reunir, qui va convocar les trobades, ni tampoc quantes reunions es van fer per, segons diu, respecte a les persones que hi van participar. Armada manté que en aquelles reunions els socialistes van arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes de Palafolls i que cap d'ells era el candidat a les eleccions municipals, és a dir, Joan Vila. Ja a finals de novembre, Palafolls Som va estendre la mà als socialistes per tal de sumar, per oferir una alternativa clara al govern d'Esquerra, però el PSC va fer un comunicat tancant la porta a Palafolls Som i reiterant la voluntat de diàleg amb el govern republicà. No deixem de banda la política ni tampoc el PSC, perquè avui s'ha conegut que Rosa García és la nova alcaldable del partit per Palafolls. L'assemblea del PSC de Palafolls ha escollit oficialment Rosa Maria García com a nova cap de llista per les eleccions municipals del maig de 2027. Tal com han detallat a la nota de premsa que han enviat als mitjans de comunicació, amb aquesta elecció inicien una nova etapa amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia i situar les persones al centre de la política municipal a través d'un projecte que defineixen com a proper i social. Rosa Maria García, nascuda a Palafolls i ha crescut vinculada al barri de Sant Lluís. La nova candidata actualment és regidora a l'oposició, però entre els anys 2015 i 2019 va ser regidora d'Ensenyament i Joventut. Durant la seva intervenció davant la militància, García va defensar una manera de fer política basada en l'escolta activa i l'acompanyament a la ciutadania. Segons la mateixa candidata, el seu projecte vol estar allunyat del soroll per centrar-se exclusivament en donar resposta a les necessitats reals dels veïns i veïnes de Palafolls.
Segons han indicat des del partit, ja treballen per liderar un futur govern que sigui progressista, proper i transformador, i és que, segons va dir l'alcalde Pla a l'Assemblea, la voluntat és recuperar Palafolls. És moment ara, com cada dilluns, de parlar d'esports. Entre altres, victòria del CD Palafolls a la tercera catalana per seguir sumant a casa. La jornada ha sigut de resultats dispars pels equips del CD Palafolls, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El primer equip de tercera catalana ha sumat una victòria important a casa després d'imposar-se per 2-1 al gironès Sàbat. Menys sort ha tingut, però, l'infantil masculí de segona divisió, que va patir una clara derrota per 6-0 contra l'Arbúcies. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís ha viscut una jornada de competició molt intensa, amb un balanç majoritàriament positiu pels seus equips. A la divisió d'honor catalana, el primer equip de l'entitat va aconseguir una victòria de prestigi a la pista del Riu de Llots per un ajustat 0-1. Pel que fa a les categories formatives de màxim nivell, l'infantil va protagonitzar la golejada de la jornada en vèncer 2-7 al Molins, mentre que el juvenil A i l'Alavià van sumar un punt cadascun en dos partits al Palauet, que van acabar en empat 5-5 contra el Caldes i 4-4 contra el Sant Andreu, respectivament. Altres resultats destacats inclouen el triomf de l'Alaví B per un contundent 0-7 a Lloret, la victòria del juvenil C a quart per 1-2 i l'empat del juvenil B a la pista del Ripollet 3-3. La creu de la jornada, però, va ser pel Palafolls B, que va caure derrotat 6-4 a la seva visita als joves de Vidreres. Pel que fa al bàsquet, va ser també una jornada de contrastos pel CB Palafolls en els seus diferents compromisos. El gran protagonista va ser el Sènior A, que a la seva visita a la pista del bàsquet Vall del Terri va sumar una victòria de mèrit per 44-61 dins la tercera territorial. Per contra, el Sènior B va patir una derrota contundent, 80-43, contra l'Atlètic Sile, encara en la mateixa categoria. Finalment, en les categories base, l'equip júnior masculí de promoció no va poder fer front a l'Unió Girona amb Maristes Blanc, tancant el marcador amb un resultat de 40-60 a favor dels gironins.

Com sempre, en aquest punt de l'informatiu és moment d'obrir la nostra hemeroteca per repassar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, un accident múltiple a la C32 a l'antic peatge de Santa Susana va deixar dues dones ferides. Aquell matí, a primera hora, pels vols de les 8, diversos cotxes es van veure implicats en un accident passat al peatge de la C32 a Santa Susana. Segons fonts del Servei d'Emergències, va haver de traslladar dues dones en estat menys greu, una a l'Hospital de Calella i l'altra a Can Ruti. En total es van desplegar 3 dotacions del SEM i diverses patrulles de Mossos d'Esquadra que van tallar i redirigir el trànsit. En aquell moment de la notícia, la circulació ja estava restablerta a la zona. El 2021, en plena pandèmia, la restauració esperava una millora de la situació amb les noves mesures. La finalització de l'estat d'alarma i la conseqüent fi del toc de queda nocturn coincidia aquell mateix dia amb un nou relaxament de les mesures que restringien horaris en l'àmbit de la restauració. Des d'aquell mateix 11 de maig, els restaurants podien servir una altra vegada sopars. En aquell cas, fins a les 11 de la nit, i això suposava que a Palafolls alguns establiments tornessin a obrir després de molts mesos tancats. Era el cas del Lloc Nou, restaurant a tocar de la carretera, i que durant tots aquells mesos va haver de fer malabars per intentar adaptar-se a les restriccions i poder obrir. I finalment, el 2016, fa 10 anys, la policia vigilaria la feina dels escombriaires de Malgrat de Mar per evitar noves agressions. Aquell mateix cap de setmana, la policia local de Malgrat seguiria de prop la tasca de neteja dels carrers a la matinada. Ho van fer per evitar que es poguessin repetir agressions com la que es va patir la setmana anterior, a primera hora, quan un operari de l'empresa Coptàlia, que estava escombrant la zona del carrer Esteve, va ser agredit. Al consistori malgratenc, la policia i l'empresa es van reunir aquella setmana per intentar reforçar la seguretat del servei amb petites actuacions. Fos com fos, l'alcalde de Malgrat, en aquell moment, Joan Mercader, va assegurar que l'agressió havia estat un fet aïllat.

0: Ara, com sempre, en els informatius d'aquesta casa, el que fem és connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats de Valls, qui és l'encarregat de proposar-nos alguna de les activitats culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola, Jordi, què ens proposes avui?
1: Hola, Melina. Aquest divendres tindrem l'oportunitat de compartir de nou una estoneta amb Glob de Bosc, perquè arriba una nova edició del Fem un Glob. Serà el vespre al local jove de Can Vall amb diferents propostes. Començaran amb un taller de còctels que es farà a 8:15 del vespre. Tot seguit tindrem la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. Seguirà un sopar popular i diferents concerts, per exemple, un en acústic a Vicent Carles i una jam session organitzada per l'eixida jove del local jove de Can Vall. Això serà a partir de 10:15 del vespre. Totes les propostes les trobeu resumides a través de l'Instagram d'aquesta entitat palafollenca.
0: Gràcies, Jordi.

0: I després de conèixer aquesta proposta cultural amb en Jordi, el que hem de saber és quina és la previsió meteorològica que s'espera per la jornada d'avui. I per això tenim el nostre company en Quim Serra preparat per donar-nos tots els detalls. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui arrenquem aquesta setmana, aquesta nova setmana, amb un temps marcat per la tranquil·litat, tot i que tenim alguns núvols, sobretot cap a la zona interior de la comarca. Com més a prop de la costa, més clarianes, però si mirem cap a la serrada litoral veiem el cel més tapat. Es tracta de núvols alts i mitjans que no esperem que arribin a deixar precipitació en el dia d'avui. De fet, esperem que aquesta tarda predomini l'ambient assolellat aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que continuaran com fins ara, més aviat de garbí, sobretot al centre i al sud de la comarca. En canvi, cap a l'extrem nord del litoral del Maresme tindrem vent més aviat del sud-est, per tant, radicalment oposat al vent que hi haurà cap a l'extrem nord del Maresme, i en conseqüència les temperatures doncs, cap al centre i sud de la comarca pujaran en relació a les d'ahir, amb alguns valors màxims cap als 25 graus aquest migdia, mentre que el Maresme Nord s'han de mantenir sense canvis i quedaran situades entre els 22 i els 23. Per tant, una disbauja en quant a temperatures aquí en el Maresme, i de fet al llarg dels pròxims dies la situació vindrà marcada justament per això, per la variabilitat meteorològica típica d'altra banda de la primavera i del mes de maig. De cara a demà s'espera un dia en general tranquil, però cap al vespre els xàfecs que a la tarda afectaran la zona de la Catalunya central i del prelitoral també arribaran aquí a la comarca, deixant alguna precipitació localment moderada, tot i que de curta durada i, per tant, en principi, amb poca quantitat de precipitació. Això demà, a última hora de la jornada. Dimecres sembla que tindríem un temps més tranquil a l'espera que de cara a dijous i divendres tornem a parlar d'un temps inestable amb xàfecs dijous al llarg del dia, irregulars, localment de caire tempestós i d'intensitat entre moderada i forta, amb un descens de temperatura que notarem dijous i sobretot divendres, amb el pas d'una línia frontal del nord que provocarà nevades importants a l'àrea del Pirineu i aquí precipitacions al llarg del divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: finalitzem, com sempre, l'informatiu d'avui, repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Ajuntament ha demanat una nova subvenció de prop de 400.000 euros pels pisos de protecció oficial. El consistori ha sol·licitat una ampliació dels ajuts europeus Next Generation per la construcció d'habitatge protegit. Ho han fet després que s'obrissin noves línies de finançament. L'objectiu d'aquesta nova injecció de diners és reduir l'aportació de fons propis de l'Ajuntament en aquest projecte. I davant l'augment real d'infeccions de transmissió sexual a Catalunya des de l'any 2017, la Generalitat renovarà el model d'atenció integrant-lo als equips de pediatria dels CAPs, entre ells el CAP de Palafolls. Els professionals sanitaris oferien divulgació, detecció i tractament a adolescents a partir dels 12 anys, comptant amb el suport dels referents clínics territorials. També hem parlat avui de política, perquè Palafolls Som ha confirmat haver mantingut diverses reunions amb el PSC per pactar una moció de censura. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha desmentit que les converses amb els socialistes fossin només personals o de carrer, assegurant que des del setembre passat es van fer trobades sota el paraigua del partit. Armada ha afirmat que en aquelles reunions el PSC va arribar a proposar dos noms com a possibles alcaldes. Tot i l'oferta de Palafolls Som al novembre per sumar una alternativa al govern d'Esquerra, finalment, el PSC, recordem que va tancar la porta a l'acord per mantenir el diàleg amb l'executiu local. I entre altres qüestions també polítiques, hem sabut qui serà l'alcaldable pel que fa a les eleccions del 2027. En aquest cas, Rosa Maria García l'han escollida oficialment com a candidata del PSC per les pròximes eleccions. L'Assemblea Socialista ha nomenat García com a nova cap de llista amb la voluntat d'iniciar una etapa propera i social per recuperar l'alcaldia. La candidata vinculada al barri Sant Lluís ja va ser regidora d'Ensenyament i Joventut entre el 2015 i el 2019. En el seu discurs, García ha defensat una política allunyada del soroll i centrada en l'escolta activa de les necessitats reals dels ciutadans. I com cada dilluns en esports, hem repassat els resultats de les jornades d'aquest cap de setmana. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 11 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes les notícies ja les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: sake.
1: Tutti Frutti 601.
2: Com'è, picciotto? Tutto a posto?

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs ens queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: present.
2: Tenim feina també.
1: En el present, exacte. Molt bé. I en el futur.
2: Esperem.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, en el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?, i sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competició competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí,
1: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
2: exacte,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
1: tal?
3: Moltes gràcies.
2: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. No. Que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
1: Exactament,
2: totalment.
1: Exactament.
3: I a més jo recordo que veu dir a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat

0: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
1: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal i doncs a poc començar a construir Fènix.
0: Molt bé.
2: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
1: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat, que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
2: A veure.
1: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
0: Clar.
1: Llavors això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
0: Clar. Home, amb això que ens deies i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
1: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que bueno, que sentim comentaris que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
0: Sí, quan rasques una mica surt una mica l'essència real, no? De tot això,
2: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent que, amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
1: Contra la que juguem.
0: Clar, és que nosaltres aquí,
2: que,
0: defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
2: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
0: Totalment.
2: Perquè,
0: totalment.
2: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no?
0: Clar.
2: A jugar? No sé, bueno...
0: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no? Per continuar, doncs, treballant i al final més enllà

0: de l'activitat esportiva té una part reivindicativa també el vostre club, no? I de visibilitat.
1: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
0: Clar.
2: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
1: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
0: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
1: A veure, doncs jo ho visc com que és super injust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
1: Sí, o sigui, al final és això, és, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
0: Total.
1: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
0: Clar.
1: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa, doncs, 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
0: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol, és a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, totalment.
0: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica, però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc al mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
0: Clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau, a dia d'avui, això. És a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
0: Vull dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
0: Sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
0: Totalment, sí.
2: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí.
2: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella. Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
0: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
0: que viu a la vida,
1: obrera,
0: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut en Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia en Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials, ja ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
0: total.
1: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
0: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que el futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir, ai, doncs si algun dia faig futbol serà aquí, i doncs està jugant i està supercontenta, no?
0: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
2: Un espai segur,
0: no?
2: Exacte, per fer comunitat.
0: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
2: o vinga,
1: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
0: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres, és a dir... potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora, llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada d'eso,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar, clar. Mm-hmm.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol, i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport,
0: clar,
1: i ja està, i
0: ja
1: volen
0: està.
1: Competir.
0: Doncs quan anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui
1: a vosaltres. Sí.
0: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
2: Música,
0: amb música.
2: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
5: Pensar que finalment estigui tot el poble emocionat.
6: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
7: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
8: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
9: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
4: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
6: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
10: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
11: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
6: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Avui ens endinsarem en un dels conflictes més intensos i determinants del segle XX, la Guerra del Vietnam i les seves derivades a tota la regió d'Indoxina. Parlarem dels incidents del Golf de Tonquín, de l'escalada nord-americana, de les batalles que van marcar la memòria col·lectiva i de l'impacte psicològic i polític que van tenir els Estats Units i el món. I seguirem el fil fins a Camboya i Laos, on figures com Pol Pot i els Khmers Rojos van obrir nous capítols tràgics dins d'aquest escenari de la Guerra Freda. This is the end, com cantaven els The Doors, amb el napalm cobrint el paisatge vietnamita a la magnífica i terrible Apocalipsi Now. I this is the end, perquè amb aquest episodi posem punt i final a la nissaga de capítols sobre Indoxina. Benvinguts a la Indoxina en flames de la Guerra Freda. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar, que s'emet per la xarxa de ràdios de comunicació local. Avui, per tancar la nissaga d'Indoxina, a Indoxina i la Guerra Freda, i ho fem amb el nostre convidat i amic Jordi Sallarès. Ell és professor d'història a secundària. Benvingut de nou, Jordi.
3: Hola, moltes gràcies, content de ser aquí de nou.
2: Molt bé. Últim programa, estic
3: avui
2: nerviós.
3: Avui sí.
2: Últim programa de la sèrie d'Indoxina. Aleshores, per donar peu al programa d'avui, si ens pots fer un breu resum de quin serà el disparador o què hem de recordar l'últim programa per posar-nos als peus del programa d'avui.
3: Bé, en el darrer episodi vam parlar del conflicte entre el Viet Minh i l'imperi colonial francès, com va aconseguir, no?, la victòria al Vietnam del Nord, la posterior partició del país, l'evolució política del Vietnam del Nord i del Sud, i finalment la intervenció dels Estats Units a partir del 64 amb l'incident del Golf de Tonquín.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
2: Comencem emocionadíssims aquest últim episodi de la nissaga d'Indoxina, ja per tancar definitivament totes aquestes hores que li hem dedicat a comprendre millor un racó una mica allunyat de les nostres geografies habituals i que, per tant, per aquesta banda també és sumament interessant, i fer aquesta síntesi que, gràcies al Jordi, hem pogut portar aquí al Portes de Troia a poder portar-ho a terme, no?
3: 2.000 anys d'història, no?, concentrada en 5 hores, bueno, hem fet el que hem pogut.
2: I segurament que és una gran tasca i que, per tant, ara sí que ens toca ja anar filant, i justament estem ara en el que probablement més gent coneix de tota aquesta història, que és el conflicte entre Estats Units i Vietnam, en la Guerra de Vietnam, com s'ha vist a tantes pel·lícules. Anteriorment ens explicaves que l'inici de la intervenció de caràcter ja militar dels Estats Units a la zona és justament amb els incidents del Golf de Tonquín. Jordi, com va ser aquest inici formal, diguem d'alguna manera, de les hostilitats?
3: Doncs, bueno, s'ha de dir, com sempre, que no és la guerra no comença un dia per l'altre, sinó que ja la intervenció americana ja feia temps que s'estava produint de forma més o menys encoberta, com havíem comentat anteriorment, però els Estats Units sí que volia un casus belli per poder entrar de forma directa en el territori.
2: La tàctica habitual dels Estats Units, habitual, el casus belli.
3: Exacte, o els atacs de falsa bandera, com la gent més conspiranoica voldria dir, en aquest cas, l'incident del Golf de Tonquín entre el 2 i el 4 d'agost del 1964, va produir-se quan el destructor nord-americà USS Maddox va ser atacat per patrulleres nord-vietnamites en el Golf de Tonquín. També s'ha dit que hi feia aquest destructor nord-americà en aigües vietnamites. El 4 d'agost es va informar d'un segon atac que, per part d'aquestes patrulleres nord-vietnamites, que posteriorment es va demostrar que no havia ocorregut. Però aquests incidents han ser utilitzats com a justificació per a la resolució del Golf de Tonquín, que va permetre al president Lyndon B. Johnson, que va substituir l'anteriorment assassinat Kennedy, intensificar la participació militar al Vietnam.
2: Molt bé, aquesta intensificació, com deies, de la participació militar dels Estats Units, en què es va traduir a curt termini?
3: Per exemple, amb l'operació Rolling Thunder, entre el març i l'abril del 65 i el novembre del 68, que va ser una campanya de bombardejos aèris massius sobre el Vietnam del Nord, amb l'objectiu de debilitar la seva capacitat militar i logística. Però, malgrat la intensitat d'aquests bombardejos, no es va aconseguir cap dels objectius estratègics previstos.
2: I la campanya aèria ja va estar acompanyada del desplegament de tropes sobre el territori? I amb quina finalitat?
3: Doncs el desplegament de tropes es va produir a partir del febrer-març del 65 amb l'arribada dels primers 3.500 marines a la base de Da Nang, al centre del Vietnam, a la costa, marcant d'aquesta manera l'inici de la intervenció directa ja amb bombes sobre el terreny dels Estats Units en aquest conflicte. Es va crear el MCB, Military Assistance Command del Vietnam, que estableix o establir una estratègia inicial a seguir. Per exemple, primerament defensar instal·lacions pròpies, establir les primeres missions a l'altiplà central del Vietnam, dur a terme les primeres operacions de Seek and Destroy, de buscar i destruir les unitats enemigues, i un bombardeig sostingut del nord.
2: Perfecte. Quan té lloc la primera contesa bèl·lica important?
3: Doncs a partir del 65 es produeix ja les primeres grans batalles, que podem anomenar-les amb nom i cognom. Per exemple, entre el 14 i el 18 de novembre del 65 es produeix la batalla de Ya Trang, primer enfrontament a gran escala entre forces nord-americanes i nord-vietnamites, que va demostrar, per exemple, la capacitat dels nord-vietnamites i també del Vietcong per resistir atacs aèris i terrestres dels Estats Units.
2: Perfecte. I en aquest marc, com diem, és on el conflicte més s'intensifica, però cal que destaquem més batalles?
3: Per exemple, sí, la batalla de Khe Sanh, una de les més famoses, també més conegudes a través de la extensíssima filmografia del conflicte, entre el 21 de gener i el 9 de juliol del 68, va ser un assalt prolongat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam sobre la base nord-americana de Khe Sanh, una de les batalles més llargues i més sagnants d'aquest conflicte. O, per exemple, l'ofensiva del Tet entre el 30 de gener i el 25 de febrer del 68, un atac per sorpresa coordinat del Vietcong i de l'Exèrcit Popular del Vietnam del Nord, o l'Exèrcit del Vietnam del Nord, durant el Tet, que és la celebració de l'any nou vietnamita, sobre més de 100 ciutats i posicions militars al Vietnam del Sud, incloent la pròpia capital Saigon o l'antiga capital imperial Hue. Tot i ser repel·lida, aquest assalt per part dels nord-americans va tenir un gran impacte psicològic als Estats Units.
2: Per què aquesta ofensiva del Tet té aquest gran impacte psicològic als Estats Units?
3: Doncs, per diferents motius, per exemple, no, la futilitat de la guerra, la començar, no, algunes persones a pensar que potser és una guerra que no es podia guanyar, que no se sentia molt bé que s'estava fent en aquell país, cosa que va provocar un augment de moviments de protesta, moviments antimilitaristes, moviments d'insubmissió de nois que no volien anar a fer el servei militar al Vietnam, o els tours, no, que es feien de 2 anys, no, de servei militar al Vietnam, l'aparició del moviment hippie, amb tots els seus eslògans, no, de Make Love Not War, etc.
2: I aquest impacte psicològic que ens estaves descrivint va tenir conseqüències en el devenir de la guerra?
3: Doncs a partir del 1969, el nou president del país, Richard Nixon, va dur a terme o impulsar aquesta política de vietnamització, que volia dir transferir la responsabilitat militar sobre l'exèrcit del Vietnam del Sud pel que es referia a operacions de combat, sobretot, mentre de mica en mica es retiraven les tropes nord-americanes.
2: Molt bé, clar, justament tot aquest impacte psicològic, com hem dit, doncs tindrà conseqüències, i la voluntat del president Nixon és la d'anar cedint, retirant tropes, però que la guerra va continuar. Com ho va fer? De quina manera va continuar?
3: Doncs amb una estratègia de simular un replegament de tropes, de dur a terme operacions amb menor quantitat de soldats però augmentant el nombre d'operacions, com fent veure que s'estava participant menys quan realment s'estava participant de forma igual o superior a l'anterior fase.
2: Gesticulant.
3: Exacte. Per exemple, la batalla de Hamburger Hill el maig de 69 o amb altres operacions posteriors, que bueno, aquests atacs multiplicats, aquestes missions multiplicades amb unitats amb menor nombre de soldats però que resultaven en incomptables baixes de forma constant.
2: O sigui, els dic a la meva opinió pública que en realitat ens estem retirant, que el pes de la guerra ha de portar l'exèrcit de Vietnam del Sud, però en realitat...
3: Però tot segueix igual.
2: Tot segueix igual i en Nixon manté l'esforç de guerra. I arriba l'operació Lamson 719. En què va consistir i quins objectius perseguia?
3: Doncs entre el febrer i el març del 71, aquesta operació Lamson 719 va ser com un intent fallit per part de les forces de Vietnam del Sud, aquest cop sí portant la iniciativa, tot i que amb molt suport nord-americà, d'interrompre les rutes de subministrament del Vietcong a Laos, però sobretot a través d'aquesta ruta a Ho Chi Minh.
2: Molt bé. I finalment, a principis de 1973, s'arriba a París a un acord d'alto el foc. En què va consistir?
3: Doncs aquests acords de pau de París, al gener del 73, signats per els Estats Units, Vietnam del Nord, Vietnam del Sud i el Vietcong, van establir un alto el foc i una retirada completa de les tropes.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
1: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: This is the end dels The Doors. Mítica cançó.
1: Mítiquíssima.
0: Molt coneguda.
1: Molt.
0: Amb les imatges també de fons a la pel·lícula Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ho dic de manera
1: correcta. Correcte. Sí, sí.
0: I que justament és l'imaginari, poder, una de les imatges més representatives, no?, que tenim del Vietnam i d'aquesta actitud bèl·lica, podem dir, que van tenir els Estats Units allà, no? I aquesta cançó, This is the End, no?, una mica ho recull tot això.
1: Exacte. I un moment de... no?, d'acomiadament, no?, però també de bellesa, però a la vegada destrucció de l'entorn. Vull dir, és molt adient, més en diferents moments de la pel·lícula, no?, amb els bombardejos de Napalm, o fins i tot en el moment que el personatge es troba amb el coronel Kurz, també sona aquesta cançó, és un moment de catarsi final, una mica de pell de gallina també.
0: Apocalypse Now, que l'heu de veure.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: És una pel·lícula antiga, no passa res, les pel·lícules antigues també són bones pel·lícules, ho diem per les generacions d'ara. El Jordi i jo som profes i a vegades estem patint comentaris bastant lamentables per part de les noves generacions, que consideren que les pel·lícules antigues o tot aquell que és antic pues ja directament genera com una mena de rebuig, i en aquest cas doncs hi ha, com tantes altres boníssimes produccions de tot tipus, que estan fetes al segle XX i no passa absolutament res. Però vaja, després dels acords de pau de París, com dèiem, ja sabem que un alto al foc no és el final d'un conflicte, això ja ho sabem molt bé, però aleshores quin és el capítol final d'aquest enfrontament entre el Vietnam del Sud i el seu aliat americà i el Vietnam del Nord comunista?
1: Doncs a partir del març-abril del 75 es produeix el que es coneix com l'ofensiva de primavera, en la qual l'exèrcit del Vietnam del Nord, o Exèrcit Popular del Vietnam, llança una ofensiva final que culmina amb la captura de Saigon el 30 d'abril del 1975. A aquesta data, les forces nord-americanes, nord-vietnamites, capturen la capital, marquen el final de la guerra i la reunificació del país sota un règim comunista. D'aquest moment també són unes imatges molt mítiques que potser algú ha vist en documentals, de tots els edificis públics plens d'helicòpters evacuant a persones dels serveis diplomàtics, amb militars nord-americans fugint de la capital de Saigon.
0: I la guerra s'extendrà cap a Cambodja.
1: Bueno, la guerra ja des del principi, no?, també té altres escenaris com Laos o Cambodja, sobretot degut als continus bombardejos de la ruta Ho Chi Minh, cosa que farà que aquests altres països entrin també en aquest conflicte.
0: Aquí canviem una miqueta. Ei, alto, Jordi, canviem de terç, ojo, canviem de terç, perquè estem entrant amb nous actors, no són nous, perquè de tots aquests programes ja hem
1: parlat d'aquests països,
0: de Laos, sí, de Cambodja, de tots els pobles que hi habiten, però clar, aquí justament en aquest moment sí que fa temps que no reprenem el fil de Cambodja, per exemple, i ara, què passa en Cambodja, no? Qui és Salot Sar i com es relaciona amb el conflicte de Vietnam?
1: Doncs Salot Sar, nascut el 1925, és un personatge Khmer que estudia ràdio i electricitat amb una beca a França als anys 50. Als anys 50 a París o a França entrarà en contacte amb textos comunistes. El 1953 aquest personatge, Salot Sar, torna a Phnom Penh a fer de professor i poc després s'incorporarà al Partit dels Treballadors de Kampuchea, vale? Aquest partit amb un nom d'influència vietnamita, tot i que a partir dels anys 60 el rebatejarà el partit com a Partit Comunista de Kampuchea. Ja als anys 50 aquest personatge qüestiona la influència vietnamita en el comunisme de Cambodja. Veurem que aquest personatge posteriorment també sempre tindrà com el sentiment antivietnamita molt a flor de pell. A Ginebra, a la conferència de Ginebra el 1954, s'anima, aquest personatge entre altres, animen els comunistes de Cambodja a sotmetre's al príncep regent, a Sihanouk, malgrat l'augment que està duent a terme aquest monarca a Cambodja, està augmentant la repressió contra els comunistes. Als anys 60, els comunistes Khmers havien portat la lluita armada a la selva i havien portat la clandestinitat a la seva lluita contra Sihanouk. Per tant, veiem aquí com hi ha unes anades i vingudes entre els comunistes i el paper d'aquest Sihanouk. Però aquest Salot Sar a l'any 1965 viatja a Vietnam, on serà rebut per un dels dirigents comunistes vietnamites, Le Duan, que n'hem comentat anteriorment, que afirma, aquest dirigent vietnamita, que els comunistes de Cambodja són subsidiaris als vietnamites, que tenen les mateixes lluites i que tenen uns objectius totalment integrats. Aquest personatge, Salot Sar, profundament decebut i contrariat, perquè tenia un gran caràcter nacionalista que va acompanyar-lo sempre, va fer que estigués sempre temorós de l'ombra vietnamita sobre Cambodja, i de tema aquest, i rebutjar aquest poder regional.
0: No perdeu el fil d'aquest nom que estem parlant, en Salot Sar, perquè per un altre nom que no desvetllarem encara, per allò de mantenir una miqueta l'intríngulis, de seguida coneixereu de qui parlem. Per què el viatge de Salot Sar a Xina va ser un punt d'inflexió en l'evolució d'aquest personatge, Jordi?
1: Doncs perquè va viatjar a la Xina en plena revolució cultural, i a diferència del Vietnam, a la Xina Salot Sar va rebre un tracte molt més diferent, va rebre molta formació política en conceptes molt més radicals i va rebre molta més ajuda material. Això va provocar un obvi viratge de la influència inicialment vietnamita cap a la influència xinesa per part de la ideologia d'aquest Salot Sar. El 1966 va rebatejar el partit com a Partit Comunista de Kampuchea, en comptes de Partit dels Treballadors de Kampuchea, o sigui, un partit comunista, un nom més xinès. Al gener del 68 va començar una insurrecció armada a gran escala, seguint el model de guerra popular maoista, i amb l'inici de la guerra civil a Cambodja, també dins el marc de la intervenció nord-americana a la regió, va rebre aquesta insurgència comunista un munt d'armes provenients de la República Popular Xinesa. L'augment de la influència xinesa és també, per exemple, en aquest cas a Cambodja, paradigmàtic en el cas d'un dirigent dels Khmer Rojos, que parlarem després, el camarada Diuch, que era el dirigent de la presó centre de tortures Tuols Leng, a Phnom Penh. Aquest camarada Diuch era el sobrenom de Kang Keuk Yu, un estudiant de matemàtiques Khmer d'origen xinès que havia estat convertit per estudiants xinesos d'intercanvi als anys 60 en una estratègia que va ser utilitzada per la República Popular Xinesa en molts països, no només a Cambodja sinó a altres països, de la diplomàcia a través dels programes d'estudi, o sigui, com enviar estudiants xinesos a diferents països per convertir, doncs, els estudiants locals o atraure estudiants a la Xina per rebre formació política en preceptes maoistes. Estan parlant del viatge de Salot Sar a la Xina. Finalment, aquest Salot Sar el 1970 decideix canviar el seu nom a Pol Pot.
0: Molt bé. Com es passa de Salot Sar a Pol Pot? Un nom segurament que sona molt més
1: conegut
0: al nostre públic, molt més conegut, com nosaltres estem dedicant aquests programes a Indochina, i l'altre li vam dedicar també a fer una breu biografia de Ho Chi Minh. En aquest també ens dediquem una miqueta, ja que ens toca, a repassar qui va ser aquest Salot Sar, Pol Pot. Però jo et preguntava, Jordi, com es passa de ser un personatge a l'altre, com es dona aquesta transformació en Pol Pot?
1: Bé, al final és una tònica general en la majoria de grans líders revolucionaris, de no utilitzar sempre el seu nom real, sinó en algun moment de lluita política agafar un àlies, un sobrenom. El mateix Lenin, Trotsky, Stalin, el mateix Ho Chi Minh, tots ells són sobrenoms, o noms de guerra, o noms que havien utilitzat per estar a la clandestinitat. El mateix Salot Sar dona sempre molta importància a l'anonimat per dur a terme aquestes activitats revolucionàries, i per això va haver d'agafar aquest pseudònim. També veurem més endavant que per l'organització interna del país sempre aquests dirigents del Khmer Roig parlaran de l'Ankar, que vol dir literalment organització, com a ens que dirigeix i regeix el destí del país, no pas del Partit Comunista, sinó d'aquesta organització més de nom eteri o nom ambigu.
0: Molt bé, hem situat Pol Pot, hem situat Cambodja en tot aquest conflicte, ara reprenem sí o sí el fil de la història d'avui, a partir dels anys 70, amb aquests bombardejos sobre la ruta Ho Chi Minh, sobre territori de Cambodja.
1: Uh-huh.
0: Deies que això...
1: Exacte, aquests bombardejos sobre la ruta de Ho Chi Minh fan, a part de provocar, bueno, grans destrosses materials, milers de morts, provocant el creixement d'aquesta insurgència o guerrilla comunista que serà anomenada pel príncep Sihanouk de forma despectiva els Khmer Rojos, que serà, el Khmer Rouge, que serà el nom que perviurà la història. I per tant, bueno, serà també d'alguna forma una manera d'anomenar-los per la seva ascendència ètica, no? Els Khmer Rojos. El príncep Sihanouk també serà un personatge molt important en aquesta, bueno, aquests propers moments que parlarem ara, perquè fugirà a Beijing davant d'aquest augment de la insurgència, on serà rebut per el ministre d'Exteriors, Zhou Enlai, que es coneixia amb el príncep Sihanouk des de l'època de la conferència de Bandung i també de la conferència de Ginebra. Però, malgrat el bon tracte rebut per les autoritats xineses, que sempre van tenir un tracte molt diferent amb aquest príncep Sihanouk, tant Mao com Zhou Enlai negociaven al mateix moment amb Pol Pot la creació d'un front unit a Cambodja contra el general Lon Nol, que el 1970 havia fet un cop d'estat per deposar a Sihanouk, i aquest general Lon Nol havia estat acusat per diferents, no?, tant pels Khmer Rojos com per Sihanouk, de ser pro-americà.
0: Val, aleshores, en tot això, quin és el paper de Sihanouk? En tot això, exactament, quin és el seu rol i, bueno, com el desenvolupa?
1: El príncep Sihanouk era, clar, una figura monàrquica, una figura que tenia consens, no?, i tenia legitimitat a nivell internacional, però tant els Khmer Rojos com el Mao i Zhou Enlai el fan servir com un titella. El propi Sihanouk, en un moment determinat, fa una crida a enfortir les files del Khmer Roig per combatre el règim de Lon Nol, d'aquest general pro-americà. Això provoca que tant els Khmer Rojos com, bueno, com ell mateix rebin una gran quantitat d'ajuda militar i econòmica de la República Popular Xinesa. Aquí es produeix un fenomen curiós o paradoxal, que és el paper d'una figura monàrquica com a cavall de Troia del maoisme més radical a Cambodja. Perquè realment aquest personatge monàrquic operava com a titella de Mao, de Zhou Enlai i del propi Partit Comunista de Cambodja. Tots aquests personatges de primera fila d'aquest règim dels Khmer Rojos sempre durant diferents moments aprofundeixen en els estudis maoistes durant els anys 70, i això serà clau per entendre l'evolució del règim dels Khmer Rojos i les seves polítiques a partir del 75, sobretot a partir de la presa de Phnom Penh l'abril del 1975, amb la fundació de la Kampuchea Democràtica, un estat totalment beneït per Mao Zedong.
0: Molt bé, és aleshores que comença el que es coneix com el govern dels Khmers Vermells. Quines són les polítiques que despleguen a Cambodja?
1: Doncs, com dèiem, unes polítiques maoistes extremistes, sumament radicals, com per exemple directament l'evacuació de les ciutats, l'abolició dels diners, l'abolició dels mercats, una col·lectivització accelerada i una obligació del treball esclau als camps. Es calcula, segons diferents fonts, que només els primers dies durant l'evacuació de Phnom Penh van morir al voltant de 20.000 persones. Cambodja estava dominada per aquest ANCAR, que volia dir organització, que era una entitat sense nom que amagava el paper o els, diríem, fils de control reals del Partit Comunista de Kampuchea, que va rebre en tot moment gran ajuda econòmica i material i militar de la República Popular Xinesa, amb centenars d'instructors i assessors xinesos, amb més de milions de dòlars en ajudes. Unes ajudes que el propi Mao va poder, no, diríem, comentar directament amb Pol Pot en algunes trobades que es van trobar que es van fer a Pequín, que beneïa totalment, no, les polítiques que estava fent el Khmer Roig, com a les polítiques que a ell potser li hauria agradat fer, no? Allò, hòstia, doncs, el deixemple que supera, no?, el mestre, no?, el padawan que supera el seu mentor, doncs això una mica com es sentia Mao respecte als Khmer Rojos.
0: Uh-huh. Aquí deixo uns segons per si vols recuperar el llibre, que si vols ensenyar a la càmera, per si això després, val? És un senyor llibre que té molt treballat, es veu amb diferents tonalitats de pòsit marcant.
1: Sí, sí, sí, això que sigui de friki.
0: Bueno, això és del llibre treballat, és del llibre viscut. Però aquí, vull dir, ens aturem perquè, a més, hi ha algunes, diguéssim...
1: Algunes frases interessants, algunes converses que no deixen de ser ensabonades, una mica fins i tot, podríem dir... que a mi em farien sentir incòmode si algú em digués això o si jo li hagués de dir això a algú, però ells ho feien, no? Segons testimonis de l'època, en una trobada al juny del 75 de Pol Pot amb Mao, Pol Pot deia extremadament emocionat: estem molt feliços de poder trobar-nos aquí amb el gran líder, president Mao. Mao va respondre: a nosaltres us aprovem, moltes de les vostres experiències són millors que les nostres, Xina no té cap tipus de dret a criticar-vos, esteu fonamentalment en allò que és correcte, esteu sent
0: fonamentalment
1: un... fonamentalment en allò correcte.
0: Molt ara... significatiu el fonamentalment.
1: No sé què més podíem fer per estar totalment en el camí correcte.
0: Però bueno, Mao deia que fonamentalment.
1: Però Mao reconeixia que en aquell moment era mitjans dels anys 75, a la Xina tenien un país capitalista sense capitalistes, i ho deia el propi Mao. Dic, això és poca broma. Pol Pot assegurava que en el futur ens asseguraríem d'actuar en conformitat amb les vostres paraules, per tant, com que encara quedava camí per fer, encara hi havia molta feina per fer a Cambodja. Perquè Pol Pot es vantava d'haver estat un gran admirador dels textos de Mao, un gran estudiós de tota la seva obra.
0: Molt bé, clar, ara ja ens estàs dibuixant, però concretem-ho en forma de pregunta.
1: Un fan, un supergrupi que va anar massa lluny.
0: Exacte, però i aprofitant-se d'aquesta situació o no, però exactament què és el que vol en Mao Zedong de Cambodja?
1: Doncs d'alguna forma Mao ja també s'ha de dir que al final de la seva vida estava ja bastant avançat en una malaltia que l'estava deixant cada cop més incapaç, però que veia en aquell moment com el seu projecte revolucionari que ell havia somiat o que ell havia imaginat estava tenint èxit a Cambodja, o almenys això és el que ell s'imaginava, on a Cambodja s'estava duent a terme una versió pròpia de les reformes maoistes més extremes. Però clar, a Cambodja en aquest moment, no, pel que s'ha pogut estudiar, hi havia un règim que estava basat més en la correcció política abans que no pas en el coneixement expert.
0: O sigui, ells preferien...
1: Preferien, per exemple, adolescents adoctrinats que no pas professionals formats. Hi ha un exemple... No,
0: d'això en aquest meravellós llibre de El Maoismo.
1: Exacte. Per exemple, alguns assessors xinesos que anaven a Cambodja, no, a ajudar al govern del Khmer Roig, es trobaven en situacions bastant incòmodes, com per exemple a una refineria de petroli a Kampong Son, una refineria, per tant, d'un recurs cabdal pel país. La majoria del quadre directiu i de la força laboral d'aquesta refineria de petroli tenien entre 8 i 18 anys. Vale, per tant, eren treballadors...
0: Treballadors a una refineria entre 8 i 18 anys.
1: I els referien a, com a avis, als assessors xinesos que tenien entre 30 i 40 anys, quan hauria de ser l'edat, no, dels treballadors d'una refineria entre 30 i 40 anys. Doncs no, aquests eren entre 8 i 18. Perquè al final el maoisme, també una de les característiques i també de la revolució cultural, era la veneració que va de tot allò juvenil. Potser tots aquests adolescents, ara que les classes ens critiquen, no, com a vells, que tot això que és vell no saps per res, és el mateix que feien els guàrdies rojos de Mao. Tot allò que és vell, antiquat, s'ha d'eliminar. Vull dir que potser aquests adolescents ara estan fonamentalment en allò correcte, com diria Mao. Però, bromes a part, per exemple, aquesta veneració cap a tota la correcció política extrema també posava nerviosos els propis xinesos. Un cas, per exemple, també d'un enginyer que va refusar la possibilitat de viatjar als temples d'Angkor Wat perquè el pilot que li van assignar només tenia 17 anys i una nula, o gairebé nula, experiència científica, experiència tècnica en pilot d'avions, però tenia molta voluntat política. Això dèiem la preferència de la correcció política abans de la formació com un element característic del règim dels Khmer Rojos. Però tot i això que hem explicat ara, malgrat tota aquesta adulació de Pol Pot cap a Mao, Pol Pot sempre es va vantar que la revolució cambodjana estava lliure de tota influència estrangera.
0: Quin personatge més interessant que ens estàs dibuixant avui amb Pol Pot. Clar, per acabar de fer conclusió o d'assimilar tot això, com podem definir, Jordi, l'orientació ideològica dels Khmers Roig, dels Khmers Vermells?
1: Doncs podríem anomenar-la una barreja entre maoisme extremista o superradical i un nacionalisme antivietnamita. Al final, els cambodjans, no, els Khmer Rojos, eren profundament antivietnamites, recelaven de Vietnam com el seu enemic principal i, a part, volien aplicar unes polítiques maoistes extremes. Aquest extremisme els portarà fins i tot a deslligar-se del patronatge de la República Popular Xinesa, a qui es vanten d'haver superat. El propi Mao em va dir que estàvem fonamentalment allò correcte i que estava orgullós del que havíem fet, doncs ens hem superat el nostre mestre, i fins i tot es van atrevir els Khmer Rojos a partir dels anys 75-76 a perseguir a la població xinesa resident a Cambodja, sobretot d'aquests, la classe formada per classe comerciant, a qui s'acusava de ser agents estrangers. La mort de Mao al setembre del 76 va fer que el vincle ideològic entre la República Democràtica de Kampuchea i la Xina s'escardés. Deng Xiaoping va ser vist com un contrarrevolucionari per les reformes econòmiques que va dur a terme. Tot i això, la relació entre els dos països es va mantenir per la enemistat compartida contra el Vietnam.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: The Killing Fields, de, això és un tema de Mike Oldfield, d'una pel·lícula, oi, Jordi?
1: Exacte, bueno, és la cançó, es diu Etude, la banda sonora de The Killing Fields, pel·lícula dels anys 80, segurament una de les millors pel·lícules, almenys de les que jo hagi vist, que més m'han agradat, que parlen sobre què va ser la vida sota el règim del Khmer Roig, amb la qual s'explica la vida d'un treballador cambutja, bueno, que treballava amb un periodista nord-americà, que no pot escapar de Phnom Penh quan arriben els Khmer Rojos, i la seva lluita per la supervivència un cop és portat als camps d'extermini o camps de la mort, vale, que eren tots aquests centres de treball agrícola forçat, a la qual van morir, es calcula, en total, del genocidi cambutja, uns 2 milions de persones.
0: Carai. Bueno, doncs
1: pel·lícula el... molt recomanable, i, bueno, si la... molt trista, molt dura, però que recomanem de forma molt, molt vehement.
0: The Killing Fields, molt bé. Ah, perfecte.